0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM
0: 90.7 FM
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: 90.7 FM.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM 90.7 FM
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 5. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 6. 90.7 FM.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM
0: 90.7 FM
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 7.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar a dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobre tot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogor, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país el matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana, Tramuntana. Cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
1: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
3: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
6: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia el Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
7: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
8: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
3: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica en Joan Ferrer.
9: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
10: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
11: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. factoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
9: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
3: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. Tireu, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, 2 d'ells crítics i 2 més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava de fet més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santaeufemia.
12: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
13: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs, quan estigui finalitzat, passarà al jutjat i amb un resultat final.
3: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
14: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern, i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
3: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Esther Minguell.
16: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
17: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
16: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
18: Vinieron una empresa del tranvía y de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
19: És un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
16: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
3: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
20: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
21: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs aquest producte.
20: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà, el dilluns 6 de juliol, en una finestra oberta al ciclisme mundial.
3: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el Termcat. 10 minuts per arribar a 8:15. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
0: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
3: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
4: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
3: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphy Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Eril.
2: Jo fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt disgregat de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
3: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Aven Ren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
5: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
5: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
3: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 11:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, i deixa 1 quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, a Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. La xafogor es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 8:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat l'Amon Carvajal.
2: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès, i inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamont Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.

0: que feien aquests suplements de crèdit. Recordem, és a dir, els pressupostos són importants, però Espanya porta sense pressupostos també des de 2023 i és l'economia que més ha crescut de la zona euro, eh? És a dir, que, bueno, és una eina important pel govern per poder planificar i afrontar millors reptes, però el país pot funcionar bé sense pressupostos també. En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest: el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
1: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
0: Hi ha un molt clar: les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten. I jo ho deixaria aquí, en aquests 4-5 grans reptes que té el país.
1: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
0: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Comencem per... Hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar. Vull dir, una empresa que, per exemple, ha de contractar un menú d'una escola, una empresa que ha de fer el servei de neteja d'un hospital, és diferent si no té el govern els comptes actualitzats, no? Evidentment, els suplements de crèdit se pot arribar a fer, però has d'anar negociant partida a partida i depèn d'una negociació política. Ara el govern ja no ha de fer aquestes negociacions polítiques, té els pressupostos per tot aquest any i li permetrà afrontar aquests reptes d'una forma molt més estable.
1: Doncs Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
0: Igualment, una abraçada.
1: Més coses. Trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat en Joan Ferrer.
2: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
3: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori, com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
4: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
2: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: I de la crònica internacional, un dia més seguim parlant de Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més de 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat

0: 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
1: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
2: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta de l'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat ja amb un resultat final.
0: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
3: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
4: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
3: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial de podcast, del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: I quan passa un minut de 3 quarts de deia, quan passa un minut de 7:45, preocupació al sector dels productors de moluscos de mol·luscs pel delta de l'Ebre per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extreure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
6: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
7: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'aquesta temperatura. Llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
6: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
7: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més prompte per disminuir els riscos, no?
6: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
0: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
3: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
8: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
3: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
9: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
10: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
11: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
12: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
13: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
0: Per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers tres edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni, que havia de construir una trentena de cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino, però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. La resta ja és història. I el patrimoni és un dels reclams turístics de Tarragona i ara s'hi afegeix una nova cita que permetrà experimentar l'amfiteatre tal com era en l'època romana, la Tàrraco de fa 1.800 anys. Serà a través d'unes ulleres de realitat mixta que per primera vegada al món s'estrenen en un patrimoni d'alt valor arqueològic. Els visitants poden gaudir d'observacions directes des de l'arena i de recreacions digitals històriques com un combat entre gladiadors o feres amb 14.000 espectadors al recinte. Estem parlant d'una tecnologia que ja s'implementa en atraccions de PortAventura com el tren de la mina. I aquest dimecres s'ha mort l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona, de 58 anys, segons ha anunciat la mateixa formació musical. Arjona era un dels quatre fundadors del grup, nascut a Barcelona, que va irrompre als escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països.

I encara del món de la música ha mort als 74 anys Victor Willis, el policia de Village People. Era el vocalista principal i coautor dels principals èxits del grup, com ara aquest YMCA que escoltem, o també el Go West o In the Navy. Als concerts acostumava a portar un uniforme de policia o d'oficial de la Marina. Willis, com us dèiem, ha mort el dia abans de fer 75 anys a causa d'una agressiva malaltia, segons un portaveu del grup. Village People va gaudir d'un gran èxit als anys 70 i ha venut 100 milions de discos a tot el món.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Shaw són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. En parlarem tot seguit amb Dani Poveda, director de Vida Festival. Ara mateix passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. De fet, posant especial atenció a l'AP7, que està tallada al Tarragonès per un accident. Per tant, Mireia Camats, molt bon dia. Explica'ns una mica el detall d'aquesta última hora.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, és així. L'AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha bolcat, desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 9 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions del Vendrell en sentit Barcelona. També hi ha Quart de Gavà, Sant Boi en sentit nord. A l'A2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona i retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona. Tornant a la P7 hi ha retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona. La C17 i a Quart de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i a Barcelona situació complicada aplicada a les rondes amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I la previsió meteorològica és cosa del Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui gaudirem d'un dia sense núvols, un cel ras.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Una jornada que ja desperta ben asserenada a gran part del país. Tenim algun nuvolet a hores d'ara enganxat a la Val d'Aran, també núvols prims que estan entrant per la Costa Brava i encara es veu una mica de fum dispers dels incendis que continuen cremant a l'Aragó. Amb vent de ponent i de mestral, aquesta fumera arriba fins a casa nostra. En qualsevol cas, de núvols importants poquets i la matinada i el matí que estan sent una mica més agradables que els últims dies. S'ha descansat una mica millor, per bé que en alguns racons de l'Empordà, a hores d'ara, la tramuntana cremadora fa que hi hagi més de 25 graus de temperatura. De fet, aquesta tarda gairebé no hi haurà ni un núvol. Podríem fer un concurs a veure si algú es troba amb algun núvolot gruixut, perquè no n'hi haurà, i una temperatura que pujarà una mica respecte ahir. Sobretot avui, on farà més calor una altra vegada, serà les comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre i del Pla de Lleida. Per tant, moltíssima calma, un temps de juliol al mil per mil. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes de govern del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. Ens ho explica tot plegat Lamón Carvajal.
5: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
2: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, que creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
2: I a Madrid, mentrestant, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho amplia el Joan Ferrer.
7: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
8: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la Gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
9: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la Gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la Gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
7: La candidatura per acollir la Gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
2: 8 i 10 i de la plana internacional, una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional, tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts i a 26 d'ells espanyols i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren sobretot ara en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. De nou a casa nostra, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia.
10: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
11: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta de l'atestat, doncs, quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
2: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. La Unió Excursionista de Vic commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. Ho farà amb una caminada que recordarà una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. Alguns dels protagonistes dels fets també hi participaran. Ens ho amplia el Marcel Puig, del Nou TV.
12: El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció, pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme, va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica.
13: No només és un acte de record del passat, no? És un acte, doncs, que reivindica un esforç col·lectiu una identitat de poble, de país.
14: És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar també de passada a totes les persones que han lluitat i estan lluitant per salvar les nostres llibertats.
12: La comitiva aportarà també una còpia històrica de la imatge de la Mare de Déu de Núria que serà dipositada al santuari.
2: I l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de l'Arxiu de la Ciutat, que vol integrar els diversos equipaments arxivístics del municipi en un sol espai, en concret a la nau industrial més gran del recinte de Can Batlló. El nou equipament aglutinarà 70 quilòmetres de documentació i, a més, es vol convertir en un espai obert a la ciutadania. Els companys de BTV han visitat aquest nou espai.
15: La nau 8 de Can Batlló acollirà a partir del 2034 l'Arxiu de la Ciutat, 12 segles d'història que ocupen una setantena de quilòmetres lineals de documentació, avui dispersa per una vintena d'equipaments que en molts casos han quedat obsolets i estan saturats. El projecte duia anys al calaix i avui es presenta ampliat en 5.000 metres quadrats.
16: S'anirà fent per etapes, l'important és començar, allargar una mica més els períodes, però començar, i per tant el cost total són 98 milions d'euros fins a l'any 34. Segurament serà dels més grans equipaments municipals de la nostra ciutat, 30.000 metres quadrats.
15: La part de l'arxiu disposarà d'una àmplia sala de consultes. La gran àgora del centre cultural tindrà uns 1.900 metres quadrats i inclourà diversos espais com sala d'exposicions, auditori o cafeteria. La transformació de la nau 8 de Can Batlló tindrà un impacte en el barri de la Bordeta i el districte de Sants-Montjuïc, però també a la resta de la ciutat, ja que la vintena de seus dels arxius municipals actuals es destinaran a altres usos, com equipaments o habitatge dotacional.

0: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
1: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys, i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I pel que fa al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als 8ens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els 16ens de final contra Àustria a les 8 d'aquest vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
2: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza. Siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
0: I us ho estem dient des de primera hora del matí. Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. Els equips ja han arribat a Barcelona i també gran part dels 2.000 periodistes que seguiran aquest gran depart del Tour. El seu punt d'operació serà el Palau Sant Jordi, que s'ha convertit en un centre de premsa. L'equipament, que també serà el centre d'operacions de l'organització, ja ha començat a acollir els primers mitjans acreditats.

0: trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Manà, que el govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Shaw són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 11:45 de la nit la remissió a les televisions locals. Doncs en volem parlar amb el director del Vida Festival, amb el seu director, en Dani Poveda. Bon dia, Dani, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Tot a punt. No sé si hi ha alguna cosa que sempre et faci patir fins a l'últim minut.
1: Aviam, som patidors els que organitzem festivals, sobretot perquè és una responsabilitat molt gran tractar el públic com es mereix. Ahir vam estar fent proves de llum fins a les 2 de la nit, avui tenim aquesta cara de son perquè amb tot l'equip vam estar revisant sobretot aquestes instal·lacions artístiques tan boniques que posem que a la Masia d'en Cabanyes per fer sentir molt especial als artistes, molt especials al públic i fer que la Masia, que és un lloc meravellós d'aquí de Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, doncs que estigui contenta de que nosaltres estiguem fent accions culturals com la del Petit de Calaril, que avui doncs fareu en directe a vosaltres i que us estem molt agraïts de que ens doneu aquest suport i que visibilitzem artista de casa, un artista de casa.
0: Dani, el Vida continua apostant per un format petit, cuidat, sense voler créixer. Per què aquesta fórmula segueix funcionant? Què hi troba el públic que no trobaria en un festival massiu, en un macrofestival?
1: O sigui, nosaltres creiem que 10.000 persones per dia, que en són un total de 30.000 persones que passaran aquests 3 dies per Vilanova a veure aquestes magnífiques actuacions com la del Petit de Galeril, doncs creiem que ja és un format molt gran i creiem que és la justa mesura per crear un espai com el de la Masia, que hi caben legalment unes 25.000 persones i només en posem 10.000, i dic només perquè sabem que estem en un món on tot el que no creix decreix, i nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica. Que és un acte que el meu equip de producció m'està retraient dia a dia perquè és molt complicat de fer-ho, però ho farem amb moltes ganes i sabem que serà un èxit.
0: Amb 200 artistes i músics, eh? Parlem doncs del Petit de Calaril. Què representa per al Vida apostar per projectes tan singulars i donar tant pes a l'escena catalana?
1: És una responsabilitat que hem de tenir tots els programadors del país. Nosaltres fem un festival de música a la nostra ciutat per descentralitzar la cultura, però també per fer aquesta fotografia a les escenes de casa. Aquest projecte de fer el concert inaugural el primer dia de festival és una cosa que va sorgir fa uns 3 anys, que ja és un acte que, doncs, que ha agafat forma i que ara mateix és tot un èxit perquè les entrades s'estan a punt d'esgotar i realment doncs estem doncs molt encuriosits de com viurà aquest moment tan únic del Petit de Calaril. Són 258 persones que estaran treballant doncs, fent aquest acte. Venen els balls populars de Vilanova a la Geltrú, que per nosaltres és un orgull com a organització poder-los rebre, perquè sempre hem estat a les festes majors de Vilanova i és un acte molt bonic. i vindran molts col·laboradors, amics del propi Petit de Caleriu, que faran les seves cançons, i per tota l'esplanada del festival doncs hi haurà tres rues metafísiques que acabaran confluint doncs a dalt de l'escenari, i que serà un acte d'aquests doncs únics i que la gent podrà veure a la xarxa.
0: Doncs sí, i ho mirarem. Dani Poveda, gràcies i bon dia. Molts encerts en aquesta dotzena edició. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i us esperem a totes.
0: I parlem ara d'un altre festival com Les Dansa, la trobada de dansa d'arrel que es fa a les Preses a la Garrotxa, que arriba a la seva 44a edició i reivindica els 50 anys de Marboleny, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. Del 17 al 23 d'agost, la programació combinarà la mirada internacional amb el vincle que té, doncs, amb la natura. Enguany es posa el focus en el País Basc com a territori convidat. També s'estrena Brida, d'Esther Guntín. A més, hi haurà presència de 5 països d'arreu del món, com Cuba o Indonèsia. Tot plegat en una edició que, com ha explicat la directora del festival, Núria Feixa, reconeixerà el recorregut fet fins ara.
2: Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs, fer créixer l'entitat d'aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El Festival Les Dansa.
0: I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Avui és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletàs, tronades i castells.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. El Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una 60 de municipis per on passaran les 3 primeres etapes de la prova. De seguida anirem en directe fins a l'entorn de la Sagrada Família per copsar de primera mà quina és la situació ara mateix. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. Dani Poveda, director del Vida Festival, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: Volem saber a aquesta hora com se circula a la xarxa viària catalana. En un matí ja us ho hem explicat complicat per l'accident d'un camió que ha volcat i que talla l'AP7 al Tarragonès. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Bon dia, a l'última hora. Quina és, Mireia?
3: Hola, bon dia. Doncs l'AP7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat. Desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i la P2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 12 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona i més endavant cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant, precaució. A la B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona, tornant a la P7 i a retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C58 i a retencions de Sant Quirze a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 molt carregada de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La 2, retencions a Caldes de Malavella en sentit Figueres per un accident i situació complicada a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Doncs un cop tancada la portada, ara sí entrem de ple en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i

0: deixen de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
2: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
3: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les 3 primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
4: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les 3 primeres etapes de la volta i de la prova, i el pas del Tour esquitxarà en bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a Sant Pau, acabaran a Sagrada Família, passant per aquí, per l'Avinguda Gaudí, ja totalment blindada per celebrar aquest acte. Aquest és el punt de partida des d'on s'arrencarà i es desplegarà el tall de trànsit que començarà a les 2 de la tarda per tots els carrers adjacents i acabarà blindant tot el perímetre de la ciutat, afectant carrers com ara Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí, perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en 2 meitats. S'han instal·lat 3 passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran 30 de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins també de l'àrea metropolitana que vulguin seguir sigui molt...

0: molt a prop les diferents proves del pas del Tour per Catalunya. I diumenge avancem en el calendari, Helena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc. Abans hauran recorregut els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis del Penedès, també el Baix Llobregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns, precisament, acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana. Es traslladaran, en aquest cas, a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Helena, 5 dies d'infart, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera, ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, Helena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
2: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap què ha passat al Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol, vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme, enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
2: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa, però que et pot acollir, com acollirà d'aquí poc, serà seu mundialista, finals de Champions amb el nou estadi, ha acollit campionats importants de mundials de natació, és seguir posant Fórmula 1, mencionades fa un moment, no? Portem molts anys al circuit de Catalunya-Barcelona acollint Fórmula 1, Gran Premis de MotoGP, vull dir, constantment que Barcelona sigui associada a l'esport. No només això, també no ens oblidem de la marató i de la mitja marató, que cada vegada són més populars arreu del món, també són complexes organitzativament i es fan amb èxit. Per tant, Barcelona ha de continuar renovant aquesta aposta per l'esport perquè continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una destinació cicloturista, o potser s'ho planteja. El Tour pot canviar aquesta percepció internacional del país? I et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el Tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
2: no crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. Jo dic perquè, bueno, jo soc practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti, pues, molt millor, a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del Tour, de la bici, fa que segurament doncs segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
1: Doncs, Xavier Riera, ho veurem, i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé, Xavier.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 9:15. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
4: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
5: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires dius, és l'última, però és la més primitiva.
4: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Doncs avui en la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
6: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
7: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: El Mundial de Futbol. Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
6: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, si no, plantejarà dues opcions, seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala un cop acabi la instal·lació de la gespa a l'estadi on juga el Sant Andreu, que és l'etern rival dels graciencs. La consulta es farà durant la setmana vinent. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour de França. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el Tour que ho envaeix tot aquests dies, eh?
1: Doncs sí, estarem molt pendents i ho explicarem tot.
6: I tant.
1: I seguim ara amb Cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals.
9: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
10: Bon dia, Cardedeu, capital del món.
11: Avui és dimecres 1 de juliol de 2026.
10: Doncs sí, comencem més i alerta, perquè avui, senyores i senyors, no passarem dels 29 graus.
11: Sembla una molt bona notícia i ho és, però clar, 29 graus continuen sent 29 graus. Així que benvingudes totes al 619è Infopodcast Cardedeu.
10: Va, Susana, avui és dia de fumar-se alguna cosa, no?
11: Avui és dia de fumar-se, sí. Avui és el Dia Internacional del Reggae. També és Sant Aró i Santa Leonor.
10: Mira.
11: Què miro?
10: Mori el Borbó, saps?
11: Tal dia com avui, però de 1993, presentava l'informatiu la Mireia Vicente i ens explicava que la Glòria Pascual era anomenada Pubilla de l'Estalvi. I avui acabem dient-vos que el juliol la falç al coll.
10: De qualsevol capitalista. La falç al coll de qualsevol capitalista, banquer especulador, aquestes cosetes. Va, i comencem explicant-vos, com ja us hem avançat, que avui les temperatures diurnes estaran entorn dels 28 i 29 graus. Increïble. Gairebé ni ens creiem això de no arribar als 30, però alerta, perquè tot i que demà només, i diem, només entre cometes, pujaran grau i mig o dos graus de cara demà, el termòmetre, tot i que de manera molt suau i molt a poc, però anirà augmentant ja fins on ens arriba la vista per col·locar-nos, possiblement, a setmana i escaig vista, en una nova onada de calor.
11: Insuportable. Va, i de l'1 al 31 de juliol serà el període d'inscripcions de les activitats de la gent gran 2026-2027.
10: Doncs sí, les persones interessades podran tramitar la seva sol·licitud de manera telemàtica a través del tràmit específic que s'activarà el dia 1 de juliol, és a dir, avui, a la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, també anomenada
11: OAC.
10: En horari de dilluns a divendres de 9 a 2 amb la sol·licitud específica adjuntada amb una notícia que trobareu al web de l'Ajuntament, així que entreu allà. Us explica una mica el calendari. Inscripcions d'activitats.
11: De l'1 de juliol al 31 de juliol.
10: Publicació d'inscripcions.
11: 1 de setembre.
10: Sorteig.
11: Si cal, el 4 de setembre a les 12 del migdia, a la sala de les columnes de l'Ajuntament.
10: Publicació de llistes provisionals.
11: El 14 de setembre.
10: Període de reclamacions.
11: Del 15 al 16 de setembre.
10: Resolució de reclamacions.
11: 18 de setembre.
10: Publicació de llistes definitives.
11: 21 de setembre.
10: Caram, i després de tot això, l'inici de les activitats serà...
11: El 5 d'octubre.
10: Verge Santa Mare.
11: El casal de la gent gran i el 28 de setembre, les activitats esportives. Som-hi amb l'Horta?
12: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
10: Maria! Encara sou temps de plantar caputxina, i és que està començant a desenvolupar-se molt el pogó, així que poseu un entremig a l'hora i deixeu que ens alegri la vista, els plats i la vida dels pogons, que els encanta. De fet, menys amb mesos de fred, la resta de l'any sempre us germinarà si poseu prou humitat i prou sol.
11: Va, i parlem ara del porta a porta, perquè avui és dimecres i això vol dir que les blaves heu de treure la orgànica i els envasos, les verdes, la resta i les grogues no teniu recollida. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs com sempre...
10: Palau, Gatell i Estalvi.
11: No, ho dic perquè ho diran els espectadors ja.
10: Clar.
11: Perquè ja saben la cantarella de memòria.
10: Clar. Abans era Palau i Cases, te'n recordes?
11: Ja no recordo aquells temps.
10: Va, i amb això arribem al... No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui, dimecres 1 de juliol, de 7 a 9, tenim l'espectacle...
11: Monòlegs a la plaça.
10: És un espectacle de teatre, que és de la cooperativa Nus. O és una obra que reflexiona de forma participativa sobre les violències masclistes, l'assetjament i la corresponsabilitat als espais públics. Es farà al pati de Vila Paquita. És a dir, que per al tema...
11: Tothom cap allà.
10: Serà genial, tothom hi ha d'anar, exacte. I amb això...
11: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
10: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts, ni 2 ni 4.
11: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
10: Salut i poble, consell de proximitat i feu-vos sòcies!
13: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. 1, 2, 1, 2, 3.

0: de 10. Són les 9.
1: 90.7.
2: Moltes gràcies.
3: A tu.
2: Nosaltres tornem demà.
4: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

els equips d'emergència. Les possibilitats de trobar persones amb vida sota la runa disminueixen amb cada hora, però encara hi ha lloc per l'esperança. Fins ara el balanç provisional és devastador, prop de 2.300 persones han mort, més d'11.000 han resultat ferides i milers de famílies han perdut casa seva. Tot i això, els equips de rescat han aconseguit extreure en vida més de 6.400 persones i alguns dels anomenats rescats miracle que continuen emocionant el país. És el cas d'un nen de 3 anys localitzat després de 6 dies sota la runa gràcies a tecnologia tèrmica, o d'un home que continua viu després d'una setmana atrapat sota les restes d'un edifici. Més de 3.000 especialistes de 29 països han participat en les operacions, però molts equips internacionals ja comencen a retirar-se. L'atenció se centra ara també en l'emergència humanitària. Prop de 12.000 persones necessiten allotjament, assistència sanitària, aigua potable i aliments, mentre que les carreteres malmeses dificulten l'arribada de l'ajuda. La Unió Europea ja ha activat un pont aeri amb material d'emergència i milions d'euros en suport. Però més enllà de les xifres, aquesta tragèdia recorda que fins i tot quan l'esperança sembla mínima, cada vida salvada continua sent una victòria. És dijous 2 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.

Des del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres entrevistarem a la tècnica de la Comunalitat de Vic, la Mar Canyelles, per parlar sobre la guingueta del Terrat d'en Cols. I després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Josep Parés, del Club Excursionista de Sant Feliu, i també amb Eva Chacón, membre de la Creu Roja, per parlar de la caminada nocturna d'aquest dissabte. Amb les autocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, i avui a la Foc Lent tindrem aquí amb nosaltres el xef Gerard Fortuny, propietari del restaurant Can Fortuny. Amb ell parlarem sobre aquest canvi d'ubicació del restaurant que ha passat de Centelles a Vic. A 10:45, en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia, i com sempre acabarem el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i algunes recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia.

0: El ple de Manlleu d'aquest dimarts va ser la condemna a través d'una declaració institucional de les agressions a policies locals i Mossos d'Esquadra. L'equip de govern, format per Junts i Esquerra, es va remetre als actes violents que han patit agents dels cossos de seguretat les darreres setmanes. A través d'una declaració institucional, l'Ajuntament de Manlleu va condemnar les agressions a policies locals i Mossos, i així ho va manifestar dimarts durant la sessió plenària l'alcalde Arnau Rovira, qui en representació del govern format per Junts i Esquerra Republicana va fer referència a alguns episodis de violència als cossos de seguretat de les últimes setmanes a Osona. Va reiterar que en situacions com aquestes no es poden normalitzar i qui exerceix en funció pública no ha de conviure amb amenaces personals o familiars. Va demanar agilitzar els processos judicials vinculats a delinqüents multireincidents i va instar la Generalitat a reforçar els recursos. Sentim-lo.
1: Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar progressivament els recursos humans i materials destinats a la seguretat pública a la comarca d'Osona, amb l'objectiu d'apropar la dotació d'efectius als estàndards mitjans de Catalunya i garantir una resposta adequada a les necessitats del territori. Reforçar els recursos de les jutjats, agilitzar els procediments judicials, especialment els vinculats a la multireincidència i els delictes contra les persones, i garantir una resposta eficaç davant les agressions i amenaces als agents de l'autoritat.
0: La CUP i el PSC van explicar el seu torn de paraula que no s'hi adherien. En parlen Leonard Sánchez de la CUP i Marta Moreta del PSC.
2: És una barreja de temes diferents. Es transforma en una demanda d'increment de policia, de recursos. Parla de multireincidència. Lògicament no cal que repetim que aquest no és el nostre model policial, que són els que es continua defensant.
3: És una declaració que sobretot el que va és contra la Generalitat. Instem a temes de multireincidents, instem a temes de jutjats, instem a més recursos, instem. I jo em pregunto, i què instem a l'Ajuntament de Manlleu? És una moció partidista totalment per treure pit i de les que nosaltres no en tenim cap ganes de formar part.
0: L'alcalde va lamentar la negativa de cupaires i socialistes d'adherir-se a la declaració i va agrair el suport de la resta de forces al plenari municipal. Per altra banda, Ripoll amenaça de retirar la delegació de la recollida de residus al Consell Comarcal perquè ho faci una empresa externa. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
5: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la Comtal Vila de Ripoll.
4: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
5: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda del representant socialista a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
4: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
0: I l'oposició li tomba el conveni i l'acusa de voler revocar la delegació de forma encoberta, Isaac.
4: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
3: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
4: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Orriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Ustenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que s'hi ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El CUPaire també va dir això.
6: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no? Amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
4: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per l'Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
7: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Campdevànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
4: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regió independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.
0: Les obres de la reivindicada ampliació del Cap de Torelló començaran a principis del 2028, després que aquest mes de juliol es farà la licitació del projecte. El Cap de Torelló tindrà 26 consultes un cop feta l'esperada i reivindicada ampliació. Després de la darrera reunió entre el consistori i la Direcció de la Salut a la Catalunya Central, l'alcalde, Marcel Ortuño, va explicar al ple d'aquest dilluns que aquest mes de juliol ja es licitarà el projecte i que després de tots els tràmits i concursos públics es preveu que les obres comencin a principis del 2028. Sentim-lo.
8: No és una bona notícia al calendari perquè és un projecte que ha patit molts endarreriments, però sí que des de l'Ajuntament el que hem estat vetllant i treballant amb el Departament de Salut és que precisament doncs, aquest temps que transcorre serveixi per tenir un equipament al màxim d'actualitzat i sobretot doncs, a l'alçada de les necessitats de tota la Vall del Gès.
0: Amb l'ampliació es farà també la climatització nova i una base del SEM que ocuparà 80 metres quadrats. Ja es preveu que sigui una àrea integrada de salut. De fet, fa unes setmanes ja s'ha incorporat un equip multidisciplinari al centre.
8: Serà una àrea integrada de salut, segons el model que s'està implementant actualment i que la Generalitat preveu doncs anar ampliant a tot el país en un termini de 2 o 3 anys. Un model que Osona ja coneixem perquè ha estat pionera i que farà doncs que Torelló disposi d'un centre on la salut es tracta de manera integrada, comunitària i domiciliària.
0: El CAP creixerà per la banda on actualment hi ha l'aparcament i abans s'ha de resoldre un altre petit entrebanc.
8: Com s'integra l'estació elèctrica que hi ha precisament en aquests terrenys, en la nova construcció, a estudiar si és possible doncs, de substituir-la per una altra o si cal integrar-la en el nou projecte. Això és un tema que no està resolt, que ara aquest sí que quan anuncien el juliol la licitació sí que ja hauran tancat.
0: Darrerament s'havien callat perquè les dades registrals del cadastre i les reals no coincidien i no es podien cedir el terreny per ampliar-lo. La petició de l'ampliació ja remunta a l'any 2008, només 5 anys després que s'inaugurés l'espai que substituïa l'antic ambulatori de la Plaça Nova. I per altra banda, el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que a causa d'un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubió.
9: Així és, Ona, i Escunca ha completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb totes les garanties. Les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre i a partir de llavors s'espera que en un parell de mesos i escaig, concretament 7 dies, han explicat, tot quedi construït. Ara mateix la Rambla es troba tallada en un dels sentits, entre el carrer Sol i carrer Madrid, a causa d'un esvoranc, com bé deia, zona a la via, provocat per una afectació important a la xarxa de clavegram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. En concret, el tram del col·lector entre el carrer Ramon Casas i el carrer Sol presenta un mal estat estructural i problemes d'estanqueïtat, fet que ha provocat enfonsaments a la calçada de manera recurrent. Aquesta problemàtica havia obligat a fer reparacions puntuals, però la situació requeria, expliquen des del consistori, una actuació integral per solucionar definitivament l'origen del problema. Aquesta actuació, valorada en 349.681 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import...

0: home, aquest, aquests nomes, números de persones doncs, han superat doncs, les expectatives. I la imatge de La Vanguardia d'avui doncs, parla sobre i ens indica aquell accident que va succeir ahir a la matí a Lleida, i doncs es veu una imatge d'aquest autobús que va tenir aquest accident. Després seguirem per la portada del diari Ara, que el titular ens indica: Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora a Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE i avisa a Feijóo que no compti amb Junts ni el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. Pel que fa a la imatge que ens destaca avui la portada del diari Ara, ens indica: Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes, i podem veure la imatge doncs, Donald Trump on ensenya doncs, un avió, entenc que és un avió privat, i doncs ens explica aquesta portada avui al diari Ara. Seguirem per la portada del periòdico, que el seu titular és: Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. I la imatge que ens destaca avui en portada del periòdico, doncs podem veure una altíssima Sagrada Família, però en aquest cas no parlem de la Sagrada Família, sinó parlem que Barcelona ja respira aires del Tour. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. Doncs també hi podem veure, als peus de la Sagrada Família, un grup de ciclistes que esperen ansiosos aquesta arribada del Tour al nostre territori. Acabarem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, amb la portada del Punt Avui, que té una portada pròpia, i el títol també ho indica: cobertura pròpia, no en aquest cas, perquè parla que un grup reduït de multinacionals i un conjunt de companyies locals miren de fer-se un lloc en el mercat de les telecomunicacions. Com sempre diem, les imatges del Punt Avui són molt, molt il·lustratives, i veiem doncs, la silueta de Catalunya, on es pot veure una xarxa de telecomunicacions. Seguirem per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Com sempre, començarem per la portada del País, on el seu titular ens indica que Trump va guanyar 1.200 milions amb les seves criptomonedes el 2025, i la imatge destacada és sobre la llei dels nets, i ens mostra una persona que és la Lucía Gabán, on declara on cita unes declaracions seves on posa que és: Espanya és part de la meva identitat. Seguirem amb la portada del diari del Mundo, on explica: la venda de la seu de la CEPI oculta un pelotazo de 50 milions. I pel que fa a la imatge destacada de la portada del Mundo, doncs es veu, parla de la selecció, que és una imatge d'Oyarzábal, on també cita una frase i diu: estem molt bé i no hi ha per què tornar-se bojos. Unes declaracions d'Oyarzábal. Seguirem ara per la portada de La Razón, que el seu titular ens explica avui que Sánchez deixa la porta oberta a una altra cimera estiuenca amb Zapatero. I pel que fa a la imatge principal, es pot veure el president del govern, Pedro Sánchez, ahir al Palau de la Moncloa. I com sempre acabarem el repàs de portades per la portada de l'ABC, que el seu titular ens indica: els recursos per frenar la llei dels nets no resoldran davant de les eleccions. El govern amplia la norma més enllà dels exiliats sense informes jurídics ni memòria econòmica, el que permet un augment del cens electoral estranger de fins a 2,5 milions de persones. I la imatge que ens destaca avui ben gran en la portada del diari de l'ABC, com sabem, un diari doncs més tradicional, es veu l'obispa Galarreta i explica que els seguidors de l'Efreve consumen la cimera amb el Vaticà. I es pot veure doncs, a la imatge doncs, l'obispa. No sé si es diu obispa. Bisbe. Gràcies, ja ho miro. Doncs res, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 5 minuts de 2:15.

0: guingueta del Terratancols ja fa un mes que està en funcionament. Un projecte que s'ha plantejat com un espai de trobada en què administracions i entitats treballen plegades per oferir activitats obertes a la ciutadania. Aquest espai estarà obert fins a mitjans d'octubre amb una programació regular amb activitats per a tots els públics, però avui, per conèixer millor aquest projecte, tenim amb nosaltres a la tècnica de la Comunalitat de Vic, a la Marc Canyelles. Bon dia, Marc, què tal?
1: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
0: També molt bé. Un mes que està oberta la guingueta. Com està anant? Com ho valores aquest primer mes?
1: Sí, tu has dit, doncs mira, sí, fa un mes que vam obrir, concretament vam donar el tret de sortida el dia 5 de juny, i de moment valorem l'obertura com un èxit de participació i també de la suma d'entitats que s'han involucrat en la gestió d'aquest espai.
0: Uh-huh. Abans de començar en aquesta programació, també vull que ens expliquis també com va sorgir la idea d'obrir aquesta guingueta, perquè no és un projecte que hagi sortit de fa poc, sinó que és un projecte que va quedar una miqueta encallat. Uh-huh. Si ens pots fer una miqueta de context de com va anar.
1: Correcte. Doncs mira, nosaltres des de la Comunalitat de Vic explicar primer, no?, que ens dediquem a l'acompanyament del teixit organitzat de la ciutat i totes les xarxes de suport mutu i també iniciatives d'economia social solidària. Llavors, d'aquest contacte més directe amb les entitats i d'intentar també que es vinculin o que puguem fer projectes compartits amb l'Ajuntament, doncs vam palpar aquesta necessitat que venia de l'Associació de Veïns del Barri de la Calla.

0: que les entitats puguin gestionar un equipament municipal i que l'Ajuntament, en el seu cas, doncs, posa a disposició d'aquestes entitats, doncs, els recursos humans, tècnics i la infraestructura perquè això pugui passar.
1: Mm. Clar, explica'ns com funciona, perquè és un model, no, de... que clar, entenc que us reguleu vosaltres mateixes o com funciona, és a dir, si com a entitat vull participar i vull utilitzar aquest servei de la Guingueta, com ho he de fer?
0: Vale. En aquest cas, doncs, és fàcil, es pot posar en contacte amb nosaltres, perquè aquest any, com que és una prova pilot, ho estem impulsant des de la Comunitat de Vic, per tant ens poden escriure un correu a @comunitatvic.cat o venir-nos a veure a l'Espai del Pont, allà a la Rambla Tarradellas, i bueno, manifestar que tenen ganes de fer una activitat. És relativament fàcil i el compromís que s'ha pactat és que puguin assistir a una reunió mensual que fem tota la l'assemblea gestora, que està formada per totes aquestes entitats, i llavors és això, poder-nos coordinar per, bueno, perquè tenim una normativa, no? I ens organitzem d'aquesta manera més assembleària.
1: Mm-hmm. És important també remarcar, no, que aquesta Guingueta no només és un espai on poder prendre alguna cosa a l'estiu, sinó que sempre va lligada a una activitat, no? Vull dir que aquest també és un hàndicap que és important per poder participar en la Guingueta.
0: Sí, perquè clar, entenem que és això, que com que són les entitats de la ciutat les que estan dinamitzant això, ens interessa molt que es donguin a conèixer, i llavors hem requerit, no, que tots els dies que s'obri s'hi pugui fer una activitat que sigui una mostra del que fan les entitats ja en el seu dia a dia, en els seus espais, doncs que sigui un espai de mostrar i de fer-se visible, i també de, bueno, això de confluir o de col·laborar, de cooperar entre diferents entitats, perquè no totes les activitats estan associades a una sola entitat o col·lectiu, sinó que n'hi ha algunes que són més compartides, uh-huh, com va ser el cas de l'obertura, o per exemple alguna que també organitzem des de la Comunalitat, que servirà, doncs, per recuperar memòria històrica dels moviments socials, etc. Per tant, sí que és veritat que tant de bo, no, l'any que ve, si això funciona, pugui estar oberta totes les tardes, però sí que ens semblava molt interessant que fos sempre des d'una entitat que fa una activitat, i que llavors això, doncs, s'obri un bar i la gent pugui estar allà prenent la fresca i prenent alguna cosa sense necessitat tampoc de fer l'activitat.
1: Mm. I també pel que fa a l'espai, també és un espai, doncs, que té bastant terreny, diguéssim, també té el riu, i és un espai, mm-hmm, una miqueta, crec que és bastant perfecte en aquest sentit per poder obrir una Guingueta, no? Com, sí, ho veieu vosaltres? Ho valoreu bé, l'espai?
0: Sí, sí, sí, clar, pensàvem que això, que Manlleu té l'embarcador, Roda també té una Guingueta, no? I que a Vic li faltava, no, aquest espai més de per poder passar l'estiu a la fresca. Sí que ja, quan hi hem estat, hem vist que és un lloc que és bastant ventat, que passa molt el vent, però que realment si està fresc, i com que també hi ha els pollancres allà al costat, doncs que et pots, no, acostar més a la zona del riu. Per tant, sí que és un espai que convida a múltiples usos, no? Tant estar allà prenent alguna cosa o jugar, etc. I també, de fet, les activitats que s'han programat per ara al juliol, doncs moltes són més enfocades, no, a joves i infants de jocs, d'altres més culturals, no? Concerts, ballades de folk, bueno, això, més coses culturals, també alguna assemblea o cinefòrum, alguns tallers, vull dir que és bastant divers, i de veritat que les entitats que s'hi han sumat ara al juliol, també ara ho comptava i arribem a una vintena.
1: Mm-hmm. S'han sumat després de l'obertura?
0: Correcte, sí, sí.
1: Vull dir,
0: sí,
1: que...
0: jo crec que la gent esperava a veure com seria, sí, no? Una mica de reticència o de, bueno, l'expectativa, a veure,
1: sí, sí, sí,
0: com aniria, i sí, la veritat és que, per exemple, s'ha sumat l'Ateneu a Xavuiro, per una Plana Viva, Terra Fèrtil, la Coral Xicalla, els de la cursa antiracista, bueno, la Cíclica, que també és un local de la Fera Ferotge, no? Que es reparen bicicletes, doncs aquest cop també tindrem un taller. Vull dir que són múltiples i diverses, i fa goig, no? La salut bueno, de les entitats de la ciutat, que són moltes, i també s'agraeix que des de l'Ajuntament se'ns hagi permès de fer això, no? De reconèixer que les entitats tenen capacitat d'agència i de, bueno, de donar aquesta confiança.
1: Clar, quin impacte espereu que tingui la Guingueta en el fet, en la cohesió social i també en la vida també del barri de la Calla, que és el que, no sé si es pot dir que és un dels impulsors del projecte, juntament amb la Comunalitat.

0: barri de la Calla?
1: És dels impulsors i a més també és el que fa de pal de paller, perquè és qui s'ha fet l'autorització, diguéssim. Ells figuren com a titulars i llavors han tingut aquesta generositat de dir, doncs, això no, ho compartim amb la resta d'entitats i col·lectius que alguns potser no estan formalitzats, i per tant és més difícil també, bueno, aquesta burocràcia, no?, que a vegades ens afoga, doncs, que ho han posat fàcil perquè, no?, que hi puguin haver aquesta diversitat d'activitats. Per tant, sí, la Calla, molt important, i també, doncs, que bé que una associació de veïns pugui tirar del carro o que permeti, doncs, cohesionar d'aquesta manera. I llavors, per la pregunta que em feies, no?, de quin impacte veiem o esperem, doncs, que també s'hi puguin apropar nous públics que... que potser, doncs, en un espai més de consum no vindrien, però clar, ja ho hem dit, no?, que la Guingueta no és un espai de consum, sinó que ofereix és un oci alternatiu i consum alternatiu, per tant es pot estar allà sense consumir i ets benvingut, i llavors també que hi hagin entitats socials que puguin fer activitat, doncs també permet, doncs, que nous públics s'hi acostin i que llavors això permeti, doncs, una interacció i una coneixença entre les persones.
2: També creus que això també, doncs, el que deies, no?, afavoreix que hi hagin vincles entre entitats. Com tu deies, també hi ha activitats que són amb entitats conjuntes, no?
1: Sí, sí, sí. I bueno, i també el fet de que això, que ens reunim mensualment, doncs esperem que d'aquí, doncs, surtin altres projectes compartits. Jo crec que és molt valuós que ens posem cara, no?, que podem compartir una idea conjunta, i bueno, això també, doncs, genera aquest esperit, no?, més de cohesionador o de que estem portant una cosa tots junts, i això fa alegria, no? És bonic.
2: Faltava Vic un espai com aquest?
1: Jo crec que sí, molta gent ho ha expressat, no? Ostres, que bé que s'hagi obert ja finalment, no?, després de 10 anys, això tancat, d'aquests esculls burocràtics, sí, sí, que hi han hagut. Faltava un espai així, i celebrem molt que la fórmula que s'hagi trobat hagi sigut amb aquest reconeixement cap a les entitats i el teixit organitzat de la ciutat.
2: Una fórmula que no sé si potser es pot aplicar futurament en un altre projecte, no sé si ho heu pensat, això.
1: Sí, clar, de fet, com que amb la comunalitat és això, estem treballant el que són les aliances públic-comunitàries, la Guingueta està sent un exemple, no?, una prova pilot de gestió cívica i comunitària, i ara hem de veure de quina manera això ho recollim o redactem com un mètode o un model, no?, perquè això es pugui anar replicant a la ciutat. Clar, també t'he dit que nosaltres aquest any estem estivant del carro, no?, acompanyant les entitats i fent d'annex amb l'Ajuntament. Ens agradaria que això l'any que ve pogués passar, potser delegant hi algunes funcions nostres cap a algun tècnic de ciutadania, pensem així, perquè ja es pugui incorporar com una manera de fer dintre de l'Ajuntament, i que això, doncs, això pugui anar-se replicant. Nosaltres, per exemple, estem físicament, l'oficina de la comunitat és a l'espai del pont, a la Rambla Tarradellas, i ja és un espai que de manera natural s'ha anat creant aquesta... bueno, que hi han anat venint entitats, no?, i han anat sol·licitant aquest espai. De fet, l'espai està cedit a l'Associació de Veïns del Barri del Remei, i de manera orgànica ha anat passant també això. Llavors, bueno, s'ha anat veient si es pot anar replicant en altres barris de la ciutat, que també faria molta falta. Hi ha associacions de veïns que també necessiten locals propis i no els tenen. Llavors, bueno, ja sigui a través d'associacions o altres entitats, però crec que funciona, no? Aquesta manera de fer compartida, perquè també estem en un món on el temps, doncs, tots ens en falta, i com aquesta, o si tenir tots la capacitat de gestionar un espai únicament tu sola, no?, com a entitat, és molt difícil. Per tant, la suma sempre és positiva.
2: Ja per anar acabant, Marc, no sé si aquest model és el veu trobat algun altre municipi que ho feien, o potser aquest model es podrà replicar en altres municipis. No sé si això ho heu pensat també.
1: Aquest model és molt... O sigui, per exemple, a Barcelona sí que tenen la Llei de Patrimoni Ciutadà, que tenen molts equipaments que estan gestionats d'aquesta manera. O sigui, que és com l'Ajuntament té la titularitat d'un espai i el cedeix a entitats, també amb una fórmula, no?, amb un conveni concret. I és un model que funciona molt a Barcelona. Llavors nosaltres sempre ens hem emmirallat, ara no et sé posar com un exemple molt, molt clar, però sí que partim molt d'aquesta mirada de que en altres llocs està funcionant, per tant aquí perquè no hauria de passar el mateix.
2: A la comarca no sé si hi ha algun exemple o potser podríeu dir que sou els pioners en aquest sentit d'aquest model públic o...
1: Jo crec que hi deu haver algun exemple, però potser no hi té el nom, no? Que nosaltres ara diem públic comunitari. Bueno, al final és això, de que un ajuntament, en lloc de fomentar que un equipament propi el gestioni un privat, no?, amb una licitació, doncs confiar en les entitats i en la comunitat que té, que en aquest cas a Vic, ja ho he dit, no?, és ben rica i diversa i s'ha d'aprofitar.
2: I Mar, aquesta programació entenc que s'acaba a mitjans d'octubre, no sé si s'ha ampliat.
1: Sí, el que no he dit de la programació és que com que l'anem construint mensualment, ara per exemple només et podria dir doncs el que hi ha al juliol, a l'agost farem una parada i al setembre i a l'octubre hi tornarem, però no hi ha encara la programació feta pels mesos de setembre i octubre. Sí que dic que començarem ara el dia 8 de juliol, per tant la setmana que ve, sí que no sabíem com encaixar amb la Festa Major de Vic i de moment no ha sortit cap acte dintre la Festa Major, però potser l'any que ve sí que es podrà fer, però sí que veiem que com que és tan plena d'actes no, ningú, bueno, estava com disposat a activar alguna cosa per Festa Major, però sí que la setmana que ve ja comencem i acabem el dia 30 de juliol.
2: Perfecte, doncs Marc Canyelles, tècnica de la Comunalitat de Vic, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Territori 17 i explicar-nos doncs com funciona la guingueta del Terrat d'en Cols, que esperem que sigui un model que segueixi per molts anys més.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, que vagi molt bé. Passen 5 minuts de 2:15 del matí.

0: caminada nocturna de l'Or pels entorns de Sant Feliu de Codines, una iniciativa solidària que neix de la col·laboració del Club Excursionista i la Creu Roja. Per descobrir com va sorgir la idea i conèixer tots els detalls d'aquesta cita, avui a l'entrevista parlem amb Josep Parés, membre del Club Excursionista i també Meva Chacón de la Creu Roja, i com sempre ho farem de la mà de la Laia Tadeu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb el Josep Parés i l'Eva Chacón per parlar d'aquesta segona caminada nocturna de l'Or. I ara anirem desgranant una mica què és tota aquesta caminada nocturna, però primer saludar el Josep Parés bon i l'Eva Chacón. Bon dia i gràcies per estar aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
2: Hola, bon dia.
1: Clar, primer de tot, és la segona edició d'aquesta caminada. Això us ho pregunto als dos. Com neix aquesta idea? Com sorgeix?
2: Bé, nosaltres des de Creu Roja ja col·laborem a Caldes de Montbui amb el Centre Excursionista l'any passat feia 5 anys, i aleshores doncs, l'experiència doncs, sempre ha estat molt positiva. Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i que necessitem fons doncs, per continuar amb les nostres activitats d'ajuda humanitària i d'ajudes socials pels col·lectius vulnerables. La Creu Roja des de fa molts anys té un sorteig especial i propi que es diu el sorteig de l'or, i aleshores doncs, és una de les grans fonts d'ingressos que tenim a nivell de Creu Roja. I bé, ens plantejàvem sempre de dir, home, les butlletes són cares, la gent doncs, a vegades costa més, què tal si oferim una... també oferim alguna cosa. O sigui, oferim la possibilitat de que algú es faci milionari, però a part...
1: Cosa que està molt bé.
2: Sí, sí. Però a part d'això, doncs, també oferim doncs, que les persones doncs, que els agradi la natura, que els agradi experiències diferents, doncs, pugui gaudir d'un vespre doncs, amb família, amb amics, doncs, tot gaudint dels nostres entorns tan bonics, no? I bé, una mica aplicant l'experiència a Caldes, doncs vam parlar amb els amics del Centre Excursionista de Sant Feliu i els hi vam dir que els semblaria, que nosaltres aportaríem i els ajudaríem amb tot el que pogués ser, però la part més dels recorreguts i la part de l'expertesa que nosaltres no tenim, doncs per això els necessitàvem, no? I creiem que és molt important col·laborar entre les entitats que estem al territori. És fonamental el treball en comunitat de cara a multiplicar. Aleshores, doncs, molt contents.
3: Sí, sí. No has de pensar que quan Creu Roja ens va proposar això, va dir, diu, nosaltres vam obrir les portes que no tinguéssim cap problema ni cap cosa. A més, el CEMO, que és el de Caldes, organitzava, més falta que els de Sant Feliu els haguéssim dit que no. Això ja... I llavors, clar, vam fer, bueno, el mateix que d'allòs que es fa a Caldes, que fem un recorregut que sigui molt dir que a tothom, que qui posa a caminar i serà una passejada, saps que no és allò que dius, oh, és que hi haurà moltes pujades, moltes baixades, que tothom n'hi ha de pressa, no, tothom que pot venir, tal com ha dit l'Eva, amb família, i a més, una cosa, si un vol tenir, té mascotes, podrà portar la mascota, que segons quins puestos, bueno, en fi, cadascú té la seva limitació, saps?
1: I clar, ara jo em preguntava, és la segona, com va anar l'any passat? La primera edició doncs, i canvis, heu aplicat canvis respecte a l'any passat?
2: L'experiència doncs va ser molt bona perquè tot costa d'arrencar, hi ha sempre moltes activitats els mateixos dies, i per tant doncs considerem, perquè l'any passat crec que vam fer una inscripció de prop de 50 adults i uns 20 i pico de nens, perquè sí que el que fem és que fem les inscripcions dels nens no contemplen la butlleta,
1: vale.
2: D'acord? I per facilitar una mica que les famílies doncs puguin, o sigui, més assequible, no? Perquè la inscripció doncs són 10 euros per adult, però inclou una butlleta que està valorada en 6, però vam dir que els nens no tenen butlleta pel tema del joc, etc. I també fem que les famílies diguin, doncs em convenç, em surt de compte, no?
1: Passar en família.
2: Una vesprada en família, fent potser alguna cosa una mica diferent, i se'n van sopats a casa, no? O sigui, que
3: molts més, oi? Mare de Déu, tu, això va ser molt bé. És que amb l'experiència que ells ja porten d'allòs, no ens va costar res, doncs, a seguir el mateix ideari d'ells, de Caldes i Palau, saps?
2: També val la pena esmentar i agrair les col·laboracions que tenim, que ens ajuden a tirar-ho endavant, que és sobre l'Ajuntament de Sant Feliu, evidentment, per tot el que és el tema de logística de material, i després els comerços locals, que els puc anomenar, no?
1: Sí, sí, sí, tant.
2: El Condis, el Bonària, que aquest any s'ha sumat a la iniciativa, Can Torret i Cala Rossa i Can Garriga, que ens fan donació de producte, i amb aquesta donació doncs ens permet pràcticament cobrir tota la part de l'avituallament que fem, perquè en fem dos, fem una a més o menys a la meitat del recorregut perquè la gent es refresqui amb aigua, fruita fresca, hi ha alguna xocolatina també pels més golafres, i a l'arribada doncs tenim entrepans, alguns pastissos que ens fan les voluntàries, que tenim algunes artistes de la cuina que fan pastissos i bueno, coses per picar, i també aigua i refrescos.
1: Clar, i ara, o sigui, ara m'has comentat tot el dels avituallaments, però jo, Josep, ara t'adreçaré una pregunta directament a tu. El recorregut, perquè clar, al final jo entenc que no és el mateix caminar de dia que camina de nit. Aleshores, quin serà el recorregut d'aquest any? És diferent que l'any passat?
3: Sí, és totalment diferent. És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc, que dura dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs pugui anar junt, no és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes, que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, o que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allòs que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat pot venir perfectament. Sí, és una cosa
1: assequible per tothom.
3: Ah, exacte. Sí.
2: És important destacar que les persones que venen a fer una lluita contra si mateixos amb el temps, etc., no és el seu espai. És una cosa més de tipus lúdic. Pensar que estàs fent-ho per una causa, que ara també volem comentar una novetat d'aquest any, i que és per gaudir una mica de la família. Hem de pensar que a la nit doncs és més complicat, i per tant no podem arriscar-nos doncs a que hi hagi alguna caiguda o algú que es perdi, no? Per tant, és una mica doncs reflectir-ho això perquè la gent sàpiga què ve.
1: Sí.
2: I en quant volíem també una miqueta el tema de la solidaritat, perquè nosaltres diem és que és una combinació perfecta, perquè és salut, oci, solidaritat, possibilitat de fer-te milionari.
1: És molt perfecte, no?
2: Però a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu, i l'altra part és el cost de la butlleta, no? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana. Aleshores, doncs, convidem aquest any que la gent vingui a caminar per Venezuela.
1: Encara es pot inscriure la gent?
3: Sí. Has de pensar que de 7 a 8 el centre està obert, vull dir que si n'hi ha algun que no per internet o pel mòbil, no, que vinguin allà, que això és res, vull dir, és fer la inscripció.
2: I després hi ha el QR.
3: Hi ha el QR
2: i que et porta un enllaç, és un forms, allà t'inscrius i ja estàs apuntat. I llavors el dia de la sortida, doncs això, la gent que s'ha inscrit abans té un cost una mica inferior, i la gent que improvisa doncs es pot inscriure al mateix moment de la sortida, que també seran molt ben rebuts.
1: I tema avituallaments, gestió, logística, com és? Perquè sou entitats que sou diferents, com és aquesta unió i aquest treball?
2: Doncs bé, ells tenen molt material d'aquest que és no fungible.
3: Com que ja teníem caminades,
2: clar,
3: i coses d'aquestes, i trails, i tot això.
2: Tenen els llums per il·luminar per la nit, els punts d'avituallament, etcètera. Sí. I nosaltres, doncs, el que fem bàsicament és aportar la part fungible, no? La fruita, l'embotit, el pa, tot el que seria la part més de l'aigua i el menjar. Aleshores, creiem que és una, no sé, que és com una aliança bona, perquè no és una càrrega excessiva per cap de les dues parts, perquè està com repartida la feina,
1: és
2: no? I clar, voluntariat de les dues entitats, participen amb les, totes les accions, evidentment tenint en compte doncs, l'expertesa, perquè els guies, els que controlaran la, seran membres del centre excursionista. Nosaltres aportem dues persones voluntàries que perquè puguin fer una primera cura si algú, doncs, jo què sé, es rasca i cau, etc, etc. I a la part dels avituallaments doncs, també hi haurà persones de les dues preparant els entrepans mentre uns caminen. Hi haurà sí, gent a la segona barrera que estarà preparant perquè tot estigui a punt per quan arribin.
3: Sí, sí. L'experiència de l'Eva, que amb molts anteriors, doncs això ens ha volgut molt de portar-ho bé.
2: Bé, amb 5 anys fent-ho amb el centre excursionista, sí, més o menys, doncs és
1: també dona peu a traslladar-ho a altres espais,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte. Sí, cada any sempre es poleix alguna cosa i ja està.
3: Bueno, això, sí, sí.
1: I canvia també, perquè no és el mateix fer-ho a Caldes, a l'entorn de Caldes, que a l'entorn de Sant Feliu, és diferent. I ja per acabar, recordem els horaris, lloc de sortida de la segona caminada de nocturna de l'hora d'aquest dissabte.
3: L'horari serà a la Font dels Albes a les 8 de, o 8 de la tarda o 8 del vespre, dic jo com vulguis. Més o menys durarà dues horetes, dues i algo, o sigui que a les 10 i algo ja es podran sopar i res, vull dir que aquest és el de llonces. Han de portar sobretot frontal,
1: important.
3: I és important un got o cantimplora, perquè això sí que abans amb les caminades sí que havien de tenir gots i, no, que, i tot això ha desaparegut avui dia pel tema de
1: sostenibilitat.
2: Això és important,
3: sí,
2: que
3: sí.
2: Recordar-ho, perquè no en tindrem.
3: No.
1: Doncs, per acabar, què voleu que s'endugui la gent que vingui a participar d'aquesta caminada?
2: Doncs, que s'enduguin haver viscut una activitat un xic diferent, m'imagino, i sobretot que hagin gaudit una mica de la companyia i el bon rotllo que pugui haver-hi entre sí, les persones. Sí. I llavors, a veure, que si algú li toca el número premiat, doncs si supera, surt un milionari o milionària, fantàstic, no? Però bueno, això ho volem tots, el que tenim un número, no? Però sobretot una experiència agradable i també la satisfacció, a part que et dona caminar i haver exercitat una miqueta, de dir, estic contribuint amb una causa solidària, i en aquest cas anem concretament a Venezuela.
3: Sí, sí.
1: Doncs, Josep, Eva, moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i a una codinenca. Espero i desitjo que vagi superbé aquesta segona caminada nocturna i gaudiu-la també vosaltres.
2: Fes-ne difusió entre els teus contactes també.
1: I tant.
2: Gràcies, Raya.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.

0: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

de High School Musical, i és que avui és l'aniversari d'Ashley Tisdale, que fa 41 anys. L'actriu i cantant interpreta Sharpay Evans, l'antagonista del musical High School Musical. Malgrat tenir un impacte a la indústria musical a principis del segle XXI, Ashley Tisdale va publicar Headstrong el 2007 i Guilty Pleasure el 2009. 10 anys després va tornar a la música amb Symptoms.

0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Segons explica el 3CAT, ni Adif ni la Generalitat donen cap termini per al final de la fase 1 de les obres de desdoblament de la línia R3 de Rodalies, que ja haurien d'estar enllestides. Plataformes d'usuaris han denunciat en un comunicat l'incompliment dels terminis i la deixadesa per la falta de previsió i de transparència. El motiu del retard és la caiguda d'un mur adjacent a l'estació de Montcada a bifurcació. Ara fa 3 mesos que pertany a una empresa cimentera, la Farge, que encara no l'ha reparat. Adif va reconèixer a TV3 que s'haurà de fer càrrec de les obres, però ja no hi posa terminis. Es veu que la primera fase havia d'acabar al maig. Com a conseqüència, aquesta primera fase del tall de l'R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargarà més del previst. Hauria d'haver acabat, com dèiem, la setmana passada i les plataformes d'usuaris temen que continuï fins passat l'estiu. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
3: De seguida parlarem amb Gerard Fortuny, xef de Can Fortuny. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora.

0: funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Laia Déu, una codinenca.
1: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable els temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha valorat el pas endavant que suposa aquest regust per al benestar dels veïns.
2: Per Moià i per el moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que ens fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que sigui aquí Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
1: El gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen un dèficit que tenia la demarcació central.
3: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isocrones doncs arribàvem a Osona o al Bages, ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, una de les idees era clau, que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al moianès.
1: La posada en marxa d'aquest equipament s'emmarca dins el desplegament del nou model de transport sanitari del SEM de la Catalunya Central, i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura al Moianès, sinó que també servirà de suport per a les comarques veïnes del Bages i Osona.
0: I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que a causa d'un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubió.
4: Així és, Ona, i és que un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació en totes les garanties, les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre, i a partir de llavors s'espera que en un parell de mesos i escaig, concretament un parell de mesos i 7 dies, han explicat, tot quedi construït. En concret, el tram del col·lector entre el carrer Ramon Casas i el carrer Sol presenta un mal estat estructural i problemes d'estanqueïtat, fet que ha provocat enfonsaments de la calçada de manera recurrent. Aquesta problemàtica havia oblidat a fer reparacions puntuals, però la situació requeria una actuació integral per solucionar definitivament l'origen del problema. Aquesta actuació integral, com dèiem, valorada en 349.681 euros, ha suposat la redacció i l'aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic.
0: I com us explicàvem feia una hora, a través d'una declaració institucional, l'Ajuntament de Manlleu condemna les agressions a policies locals i Mossos d'Esquadra. Així ho va manifestar dimarts durant la sessió plenària l'alcalde del municipi, Arnau Rovira, qui en representació del govern format per Junts i Esquerra Republicana van fer referència a alguns episodis de violència als cossos de seguretat de les últimes setmanes a Osona. Va reiterar que situacions com aquestes no es poden normalitzar i que exerceix en una funció pública no ha de conviure amb amenaces personals o familiars. Va demanar agilitzar els processos judicials vinculats a delinqüents multireincidents i va instar la Generalitat a reforçar els recursos. Sentim-lo.
5: Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar progressivament els recursos humans i materials destinats a la seguretat pública a la comarca d'Osona, amb l'objectiu d'apropar la dotació d'efectius als estàndards mitjans de Catalunya i garantir una resposta adequada a les necessitats del territori. Reforçar els recursos de les jutjats, agilitzar els procediments judicials, especialment els vinculats a la multireincidència, i els delictes contra les persones, i garantir una resposta eficaç davant les agressions i amenaces als agents de l'autoritat.
0: A la CUP i al PSC van explicar el seu torn de paraula que no s'hi adherien. En parlen Lleonard Sánchez de la CUP i Marta Moreta del PSC.
6: És una barreja de temes diferents. Es transforma en una demanda d'increment de policia, de recursos. Parla de multireincidència. Lògicament no cal que repetim que aquest no és el nostre model policial, que són els que es continua defensant.
7: És una declaració que sobretot el que va és contra la Generalitat. Instem a temes de multireincidents, instem a temes de jutjats, instem a més recursos, instem. I jo em pregunto, i què instem a l'Ajuntament de Manlleu? És una moció partidista totalment per treure pit i de les que nosaltres no en tenim cap ganes de formar part.
0: L'alcalde va lamentar la negativa de Cupaires i socialistes d'adherir-se a la declaració i va agrair el suport de la resta de forces al plenari municipal. També fa una hora us explicàvem que Ripoll amenaça de retirar la delegació de recollida de residus al Consell Comarcal perquè ho faci una empresa externa. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
9: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal Vila de Ripoll.
8: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
9: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes en mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
8: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
0: I l'oposició li tomba el conveni i l'acusa de voler revocar la delegació de forma encoberta, Isaac.
8: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
10: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
8: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Ustenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
11: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no?, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar, de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
8: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per l'Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
12: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
8: Joaquim Colomer, de Somi, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.
0: I us explicàvem també feia una hora que el CAP de Torelló tindrà 26 consultes un cop feta l'entrada i l'esperada i reivindicada ampliació. Després de la darrera reunió entre el consistori i la Direcció de Salut de a la Catalunya Central, l'alcalde Marcel Ortuño va explicar al ple d'aquest dilluns que aquest mes de juliol ja es licitarà el projecte i que després de tots els tràmits i concursos públics es preveu que les obres comencin a principis del 2028. Sentim el mateix alcalde.
13: No és una bona notícia al calendari perquè és un projecte que ha patit molts endarreriments, però sí que des de l'Ajuntament el que hem estat vetllant i treballant amb el Departament de Salut és que precisament doncs, aquest temps que transcorre serveixi per tenir un equipament al màxim d'actualitzat i sobretot doncs, a l'alçada de les necessitats de tota la Vall del Gès.
0: Amb l'ampliació també es farà la climatització nova i una base del SEM que ocuparà 80 metres quadrats. Ja es preveu que sigui una àrea integrada de salut. De fet, fa unes setmanes ja s'ha incorporat un equip multidisciplinari al centre.
13: Serà una àrea integrada de salut, segons el model que s'està implementant actualment i que la Generalitat preveu doncs anar ampliant a tot el país en un termini de 2 o 3 anys. Un model que Osona ja coneixem perquè ha estat pionera i que farà doncs, que Torelló disposi d'un centre on la salut es tracta de manera integrada, comunitària i domiciliària.
0: Darrerament s'havia encallat perquè les dades registrals del cadastre i les reals no coincidien i no es podien cedir el terreny per ampliar-lo. La petició de l'ampliació ja remunta l'any 2008, només 5 anys després que s'inaugurés l'espai que substituïa l'antic ambulatori de la plaça Nova. També, per altra banda, com us explicàvem feia una hora, la Unió Excursionista d'ahir commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. El segrest de la imatge a la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica. Sentim a l'alcaldessa de Caralps, Imma Constans.
14: No només és un acte de record del passat, no? És un acte doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat de poble, de país, del nostre país, i que el que nosaltres creiem doncs, el que ha de fer és forjar que continuem tinguent aquesta identitat, que continuem fent aquest esforç i que sobretot ens reafirmem en lluitar doncs, per la nostra llengua, per la nostra cultura.
0: La iniciativa sorgida de l'expresident de l'entitat Antoni Anguera i Puig permetrà rememorar el recorregut que van fer els excursionistes que van baixar la imatge pel camí vell de Caralps a Núria la matinada del 9 de juliol del 1967. Aquesta vegada, però, el trajecte serà en sentit invers. Els participants pujaran fins al santuari per sumar-se als actes commemoratius previstos. Diversos protagonistes dels fets participaran en la jornada. Manel Davís, el president de l'associació Homenatge Segrest Mare de Déu de Núria. Sentim-lo.
15: Tota aquesta gent que hem trobat, que hi seran allà, mirarem que ens expliquin coses, són gent d'un gran bagatge en les lluites per les nostres, bàsicament, llibertats i per la nostra llengua i per la nostra manera de ser. És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar, també de passada, a totes les persones que han lluitat i estan lluitant i perquè no els que lluitaran per salvar les nostres llibertats.
0: Un dels moments més destacats de la jornada serà la inauguració d'una placa commemorativa situada al camí d'entrada a Núria sota la Creu de Riba. La placa que ja ha estat instal·lada ha estat dissenyada per Domènec Batalla i Manel Daví i recordarà per sempre el pas d'aquells excursionistes.
16: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I tornem a sentir una altra vegada més el nostre meteoròleg preferit, Pep Acosta. Bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Com esteu? Com va la setmana? Ja som dijous. Ja tenim aquí a l'horitzó, ben a prop, un nou cap de setmana. I han baixat una mica les temperatures mínimes, s'ha dormit millor, sobretot cap a l'interior. Es nota tota aquesta baixada de temperatures i aquest dormir millor. S'ha baixat els 20 graus a moltes zones i cap al Pirineu ha fet força fresca. Atenció, zona de Baiter i zones pròximes, la temperatura ha baixat clarament dels 10 graus. Per tant, força, força fresca en aquella zona. Domina l'anticicló, aquest anticicló molt potent i enorme cap a les Açores. L'aire no es renova, però per sort tenim una mica d'entrada de vent de nord aquests dies i fa que la temperatura pugui baixar una mica. Però atenció, perquè es va acabant ja, es va acabant aquesta entrada de vent de nord i mica en mica anirà pujant la temperatura. I avui ja serà una mica més alta que la d'ahir. Les màximes pujaran 1 o 2 graus respecte a ahir i en moltes zones tornarem a superar els 30 graus. Unes màximes d'estiu, no durant la calor, ni molt menys encara, però sí que les temperatures seran de ple estiu, les temperatures màximes. Algunes nuvolades a la tarda, molt poc importants i en principi sense pluja. No són les característiques perquè tinguem precipitacions. Les tempestes d'estiu es fan esperar i de moment no seran protagonistes a les tardes els pròxims dies. No hi ha manera de que puguin créixer amb forces núvols i tindre les típiques tempestes de tarda que dominen molts dies d'estiu. I com deia, a partir del cap de setmana, sobretot, les temperatures s'enfilaran i tindrem gairebé una onada de calor. Veurem si és onada de calor o no, però les temperatures pujaran força a partir del cap de setmana. Moltes gràcies, que tingueu un gran dijous. Adeu.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, després de la publicitat, tindrem a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i, com sempre, ens agrada acabar els dijous parlant sobre cinema i també alguna recomanació de sèrie, però tot això d'aquí 3 minuts. Fins ara.
18: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
19: 90.7 FM.

0: Doncs moment de saludar en Guillem Sánchez. Què tal, Guillem?
1: Presencialment som aquí. Som aquí. Hem arribat.
0: Hem arribat.
1: Caminant,
0: exacte.
1: Caminant des del cotxe.
0: Com portes les agulletes?
1: Tinc una butllofa al segon dit del peu esquerre.
0: Sí?
1: Sí. Jo creia que era una pedra que tenia ahir a la sabata,
0: sí.
1: Però no, un cop dutxat vaig comprovar que era una petita butllofa que em anava molestant una miqueta. Però bé, vam acabar la cursa i,
0: sí,
1: i hem arribat.
0: Sí, jo estic molt contenta perquè no dubtava de mi, però en part sí. Llavors, el meu objectiu era acabar-la i així ha set.
1: I el problema és quan mires per primer cop el rellotge per veure el temps i fas els teus càlculs mentals i dius, val, acabo de consumir una tercera part del que se suposa que faré de temps, per tant, encara em queden dues terceres parts, sí, del temps de la cursa i ja estàs a un punt físic que
0: dius, ostres,
1: que no és l'òptim, però
0: bé. Estic contenta perquè vaig dir que la faríem 40 minuts i la vaig fer en menys minuts.
1: Doncs ja està.
0: Per tant, estic superfeliç i supercontenta.
1: Superat l'any que ve a millorar el temps i a repetir-la, que és el principal.
0: Exacte.
1: Faries això que ha fet aquest usuari? Ens escriu avui. M'he passat tot el primer dia de vacances al llit. El cos i la ment m'ho han demanat.
0: Sempre passa.
1: Hi ha vegades que toca. Hi ha vegades que
0: I
1: toca.
0: I és molt probable que quan estàs treballant i comences vacances, el primer dia et posis malalt o malalta.
1: Correcte.
0: Perquè tens un descans
1: un
0: que
1: cacau.
0: Que de cop et venen tots els mals.
1: Que no estàs acostumat. Sí. Va, molt fan de com es troba ara mateix aquesta persona. Ens diu, vaig a fer un altre cafè per celebrar que estic esmorzant fresqueta al balcó. Algú em vol?
0: Jo? Home,
1: si ens convida, sí, no?
0: Ara d'aquí un moment aniré a buscar un cafè, perquè clar, ja m'ho has dit, ja m'ho has dit.
1: Hem d'esmorzar. Va, i atenció a la pilota d'en Joan, que ens diu, sentit esmorzant. Tinc peus de porc. Ui, no m'agraden. Tripa de xai. Ai, no, ex. Hem fet fricandó i mandonguilles amb sípia. La gent es menja això per esmorzar? Què vols? Un cacaulat i una magdalena? Et porto una piruleta de postres? Camamilla? L'ha deixat en blanc. És que només faltaria, sisplau.
0: A mi, dels que has mencionat, em quedo amb les mandonguilles.
1: Uf,
0: eh?
1: Molt bé.
0: Sí, eh?
1: Sempre el meu equip.
0: Gràcies, gràcies.
1: I que puguis remenar una mica amb el pa.
0: Sí, oh.
1: Va, i no us confieu que estem a punt que passi això que ens diu en Pau, eh? Atenció, eh? Diu, s'acosta aquell moment de l'estiu en què els figaflaues publiquen una cançó amb un títol aleatori tipus botifarra i comencen a fer rimar gosset amb culet.
0: Que ha sortit la nova cançó dels figaflaues?
1: No ho sé, no estic, no, però...
0: Tallets, ha sortit la de Tallets, cert?
1: Algú que ja s'avança i diu, ostres, ara segur que, mira, que passa això i que
0: necessitem estem... Necessitem cançó de l'estiu, eh? Encara no hi ha cançó de l'estiu per mi.
1: Sempre n'hi ha, i no n'hi ha. La cançó de l'estiu és un mite. Va, l'Iñaki ho té clar, ens diu, elaborant el calendari de concerts de festa major de l'estiu i esgarrifant-me perquè viuré més de nit que no pas de dia. Pot passar.
0: Sí.
1: Pot passar.
0: Però és l'època.
1: També, sí.
0: És el que toca.
1: Per això s'han d'escoltar cançons a l'aire lliure, millor que sigui l'estiu, que no pas en altres èpoques de l'any.
0: Correcte.
1: Va, és que a l'estiu les propostes són molt variades, per això aquest usuari en recorda, no em facis escollir entre castells o tu, que perds fàcil.
0: Jo escolliria tu, en aquest cas.
1: Però entenem que hi ha gent que...
0: Entenem que hi ha gent que li encanten els castells perquè és... Bueno, és un emblema de Catalunya, vull dir que menys faltaria.
1: Va, i benvinguts al món real. Llegim a la Txell, que ens escriu avui. Llagrimeta d'autònom, la que m'acaba de caure quan m'he despertat amb menys 4 euros al banc i amb 4 o 5 factures per cobrar. Benvinguts al mes de juliol. Només faltaria. Va, en Pep ens fa notar també el següent, parlant de preus. Ens diu, avui ja he pagat 9,50 € d'un entrepà. No amb 50, eh? És que ha pujat tot i bla, bla, bla. Com si a casa no mengéssim. La mort de l'hostaleria l'ha provocat ella soleta, a la que va abandonar el menú de 12 euros i va pujar el carro del de 20. Entre setmana, tot tancat. I espera.
0: És veritat, perquè ara molts restaurants tanquen entre setmana, només menús de caps de setmana de més de 35 euros.
1: Anava a dir més de 25, però sí, ja estem en una mentalitat que...
0: No, estem en mentalitat de mínim 30, vull
1: Correcte.
0: Dir...
1: Què hi farem? Va, en Roger, té dubtes també de la vida. Ens escriu avui. Necessito saber com s'ho fa la gent per treballar 8 hores al dia, tenir dues bicicletes de 5.000 euros al garatge, un cotxe de 30.000 euros, dinar o sopar fora mínim un cop o dos a la setmana i fer escapades cada 2x3. O m'he equivocat molt de feina o saben alguna cosa que jo no sé.
0: Mira, no tenim l'Andreu avui aquí, però li faig una menció perquè l'Andreu saps què diria?
1: Què diria?
0: Invertiu.
1: Sí?
0: Invertiu. Ell està a la cara d'invertir.
1: La majoria de respostes anaven en el sentit de segurament és gent o perfils de gent que no han de pagar un lloguer o tenen el pis pagat o hi ha algun tipus de...
0: De patrimoni...
1: Que fa que hi hagi un àmbit de la vida en el qual hagin d'invertir recursos.
0: Exacte.
1: Perquè si no es fa complicat.
0: Però invertiu, segons l'Andreu.
1: Va, ahir en Marc publicava això, diu... Ma mare pregunta si demà juga la Nin Anal de titular.
0: A veure, mira... Jo faré ara una menció a la meva mare, eh? La, segons la meva mare és Yamin Lamal. És sí. En Yamin Lamal.
1: Aquesta és una, sí, és una conversió que molta
0: això
1: gent...
0: Això és heavy, eh? El que has dit tu és heavy, eh?
1: Va, i bona aportació d'aquest usuari que ens escriu avui. Quins flipats els pares d'en Harry Kane que li van posar un nom que sonés com Harry Kane, sí. Com huracà.
0: Sí? Oh, és oh. Perfecte.
1: I més després del que va fer ahir futbolísticament sobre el camp.
0: Desconec, però entenc que va fer un huracà.
1: Va fer dos gols que van permetre la remuntada del seu equip per passar de ronda. I fa poca estona ens escrivien això.
0: Fa poca estona, eh?
1: Ens deien, algú s'ha d'aixecar a les 6 del matí, en poc més de 5 hores, i aquí estic cruspint a la pròrroga del Bèlgica-Senegal.
0: Bé, coses que a mi no em passaran.
1: Jo sé que ahir, en el moment que Senegal guanyava 0-2, es va sentir un buf, Bèlgica ja està fora. Arribo a casa, evidentment, 3-2, remuntada de Bèlgica, em vaig haver de posar el resum. Però clar, no podia anar a dormir sense saber què havia
0: passat.
1: Va, i última d'avui, per qui vulgui, si pot sumar aquest pla que ens fa en Joan, ens diu nit de cerveses, fuet i piscina. Qui s'hi apunta?
0: Jo. Perfecte.
1: No sé què és millor de les tres coses. Bueno, sí, ho tinc molt clar.
0: Tot.
1: La piscina.
0: Bé, sí, piscina, però amb
1: piscina,
0: tot.
1: Fuet i cervesa.
0: Ai, sí, perfecte.
1: En aquest ordre.
0: Ens veiem el dilluns.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, ens que vagi superbé.
1: Ens escoltem dilluns per començar l'última setmana de Territori
0: 7, exacte.
1: Paraules majors, això.
0: Paraules majors.
1: Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: són els crits que fan Gerard Fossas quan va un dia a la piscina i l'aigua està molt, molt calenta, aquests bassets que es fan aquí al costat de la piscina, no? A vegades quan no és molt recta i que després d'un dia a 40 graus s'escalfa molt i passes els peus i fas au, au, ai. És així, no, Gerard?
1: Sí, és així, o quasi bé diria que em passa més quan trepitjo l'herba i sí. No sé, tinc els peus molt sensibles, saps?
0: Sí, sí, sí. I aquestes herbes així sintètiques que també encara són pitjors, eh?
1: Sí, sí, o quan et claves alguna cosa, però bueno, també està bé anar a la piscina, al final és relaxant.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs res, una setmana més, moment de parlar de cinema i de fer-ho amb en Gerard i de repassar les estrenes. Avui tenim... Ahir vaig anar al cinema i hi havia una barbaritat de gent i vaig entendre després per què, no anava a veure jo aquesta, però era l'estrena.

0: Triga molt a sortir els dolents, eh? Estava esperant, però escolta, tirem endavant. De què va això, exactament?
1: Sí, hi ha molta introducció, realment. Bé, aquesta és nova pel·lícula dels Minions. No sé quantes em porten ja, perquè
0: jo tampoc.
1: Entre pel·lícules de Gru i pel·lícules de Minions vaig perdudíssim. Però sí que del que s'ha comentat d'aquesta pel·lícula és que segurament és la millor de totes, que això també és molt dir. Passa que crec que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar més al públic adult i al públic cinèfil. Per això veureu que la crítica en general doncs la deixa molt bé. Al final és la història com els Minions conquisten Hollywood. Arriben a Hollywood, munten un gran estudi per fer pel·lícules. Comencen a fer pel·lícules, però això implica, per una sèrie de catàstrofes, doncs que desencadenen el caos al món, que hi apareixen tota una sèrie de monstres, i llavors doncs ells mateixos ho desfeien de salvar el món. Mm. Al final és una pel·lícula que vol ser una mica un homenatge al cinema i al Hollywood clàssic, per això dic que hi ha aquest punt que enamora més el públic adult i sobretot el públic més cinèfil. Hi ha tot de referències, tot d'homenatges a aquesta primera etapa del Hollywood o de l'era daurada dels anys 20, anys 30, i amb moltes referències al cinema clàssic. Llavors, pel públic infantil és una pel·lícula d'aventures, això marcada en el món del cine i òbviament amb els Minions fent les seves trapelleries. Pel públic adult hi ha aquesta mirada més divertida de recuperar una mica les essències del que era Hollywood i sobretot aquesta experiència de veure el cinema en col·lectivitat. Mm. És una mica el que s'està perdent últimament, i aquesta pel·lícula també vol reivindicar-ho. Al final és un blockbuster, és una de les pel·lícules que porten gent al cinema en massa, com tu bé vas comprovar, i això és com una celebració del propi cinema. Per tant, és una gran pel·lícula d'aventures i sens dubte una de les pel·lícules de l'estiu. Mm.
0: Per cert, que la pel·lícula que vaig anar a veure va ser Toy Story 5 i em va agradar, eh? Vull dir que, tot i que es vagi repetint la mateixa història de fons, no? De les joguines estem en perill.
1: Sí.
0: Perquè n'arriba una de més nova o perquè... Doncs bé. La veritat és que no... Que m'ho vaig passar bé. En tot cas, res. Queda dit. Aquesta de Minions and Monsters
1: es
0: podrà veure al cinema Sucre i al cine de Granollers. La següent només el Sucre.
1: Sí, després ara repartim una pel Sucre i una per l'Ocine. La següent és la nova pel·lícula de Ben Wheatley, que pels que segueixin el programa sabran que és un director del qual n'hem parlat bastant, molt habitual a Sitges també, amb les seves pel·lícules. Un director amb una filmografia estranyíssima, o sigui, no és una cosa molt, molt marciana. De fet, l'últim que va fer a Hollywood era Megalodon 2, venia de fer dos pel·lícules molt independents, una sèrie per Netflix, i ara torna amb un thriller, en aquest cas produït a Anglaterra, protagonitzat per Bob Odenkirk, que el recordareu sobretot per fer de Saul a Better Call Saul i a Breaking Bad, i que es titula Normal.
2: Bienvenidos a Normal, Minnesota. Pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina. Tenemos un alcalde campechano, un ayudante del sheriff entregado, un cartero simpático, comerciantes risueños, restaurantes acogedores, oh, y nuestro alce del pueblo.
3: ¡Hey! ¿Hace un gran trabajo?
2: La vida en Normal es pausada, tranquila, predecible. Hasta que deja de serlo.
3: ¿Por qué le disparan a usted?
0: No, explica'ns.
1: Aquesta és una comèdia negra que respira molt d'aquests thrillers dels Coen, que es couen a foc lent i que sempre hi ha alguna...

0: explosió de violència, en aquest cas especialment exagerada, que també és divertit. I té aquest punt, això, d'entre comèdia i thriller, que ens porta a Normal, que, com diu el seu poble, doncs és un poble normal, entre cometes, on hi ha aquest punt idealitzat. Allò, ens hem d'imaginar el típic poble de suburbi americà, Amèrica Profunda. A Minnesota ja és com un estat que està just al centre, allà al mig de les muntanyes. I és això. Doncs els seus habitants, doncs, viuen en harmonia, però doncs alhora aquest poble guarda els seus secrets, hi ha els seus piques també. I això, hi ha un home que genera aquesta disrupció de que vol viure amb uns codis diferents, i això provoca, doncs, que es desestabilitzi tot el poble. Tampoc no val la pena entrar més en la trama, perquè crec que està bé que es vagi descobrint, però vaja, és una pel·lícula que és divertida. Pensem això, que es va cuinant a foc lent fins que hi ha l'explosió, aquesta catarsi més violenta, però una pel·lícula molt, molt petita, aquestes que dura una hora i mitja, tu passes bé i va passar una bona estona al cinema. Jo la recomano.
1: No, la veritat és que sembla interessant, vull dir, sembla diferent, entretinguda, lleugera, potser també per passar l'estiu està bé, no?
0: Sí, total, és aquest tipus de pel·lícules d'estiu que potser hi entres una mica per casualitat o perquè això et sembla la cara de l'actor i acabes sortint content, perquè té aquest punt sorprenent. I és això, recordo una mica aquestes pel·lícules dels Coen, com Muerte entre las Flores, Fargo, una mica aquest estil.
1: Molt bé, doncs anem a per la següent. Es diu que una pel sucre i una pel Zocine. La següent és pel Zocine. Explica'ns quina és.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula que crec que ha passat bastant desapercebuda en general, com a mínim també a nivell de denunciació, però em sembla com una pel·lícula molt, molt interessant. Està protagonitzada per Hugh Jackman i ens porta un personatge llegendari en la seva etapa més crepuscular. Es titula La muerte de Robin Hood.
2: La gente habla de Robin Hood, cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Soy el forajido. Robin Hood.
1: Caram, explica'ns, no acabem de captar això.
0: Bé, aquesta pel·lícula és una pel·lícula de Robin Hood com a tal, sense agafar tant la iconografia d'aquest heroi amb l'arc i la fletxa. Ens porta això, la seva etapa més crepuscular, i és un home d'avançada edat que segueix fent doncs, les seves coses, que és bàsicament saquejar i robar. I és això, està interpretat per Hugh Jackman, donant-li doncs, aquesta dimensió també èpica al personatge. Recordem que Hugh Jackman té una àmplia formació teatral i això també es trasllada en aquesta pel·lícula, tot i que és això, una pel·lícula que està en un univers que és més d'aventures, tradicionalment. Aquí ja és un film amb molt menys personatges. De fet, bàsicament se centra en una història que té ell amb una noia jove, doncs que li cura les ferides després d'una batalla, i diem que la seva relació li permet una possibilitat de redempció. Al final, el que vol ser aquesta pel·lícula és com una revisió del mite de Robin Hood. El trailer ja ens introdueix que parla de Robin Hood com un lladre, un saquejador, un assassí, i és una mica aquest personatge que viu amb els seus dimonis, i a l'etapa final de la seva vida doncs, intenta buscar una mica de redempció. Al final és una pel·lícula amb molta reflexió, amb molta maduresa i amb una que porta una visió molt, molt interessant. I aquí se li pot fer feixuga, i jo crec que és una excel·lent pel·lícula. Ara, això, depèn de com respongui el públic, però dic, sobretot, el fet de Hugh Jackman interpretant aquest personatge crec que li dona un pes molt, molt potent, i la pel·lícula realment està molt bé, o sigui, molt, molt ben fotografiada, té una cadència aquí més lenta. I això, i comentar que el director ja fa aquestes pel·lícules més estranyes, i em va fer nom el Nicolas Cage, que es deia Pi, uh-huh. on bàsicament era Nicolas Cage buscant que li han segrestat el seu porc per buscar trufes. Què dius, hasta aquí? Quina història més absurda, però almenys és una pel·li que està molt bé. I ara això, aquesta nova visió de Robin Hood, que sempre s'agraeix recuperar aquest tipus de personatges amb mirades realment diferents. Fa uns anys ja es va fer una pel·lícula de Robin Hood amb Russell Crowe, que volia ser un origen de la llegenda, però va, al final una pel·lícula més gran, però més sosa o més impersonal. I en aquest cas el que sí que té, doncs, és personalitat.
1: Molt bé, doncs ja tenim les tres estrenes de la setmana, i abans de repassar la resta de la cartellera del nostre territori, passem un moment per la bassa de Los Hermanos de Vic.
0: Sí, no, només per anunciar, com sabeu, d'aquí un parell de setmanes ja comença el Festival Nits, el dia 14 de juliol, i com sempre venem donant informació de servei, doncs ja es poden comprar també els sopars de la bassa, que com bé sabeu, doncs, són aquestes sessions de cinema a la fresca, que són el nucli del Festival Nits, i que a l'hora que es fa una pel·lícula temàtica d'un país, doncs també es fa el sopar temàtic. També volem remarcar-ho perquè sempre ho hem dit, i el Quim Cosellas també ens ha dit moltes vegades, al final això és una mica l'essència del festival, i a través dels sopars, doncs, també s'ajuda molt al festival i aquestes projeccions gratuïtes que es puguin anar fent. Per tant, això, i a més el menjar està boníssim, això ja anem com ho diem com de calaix, però vaja, que si voleu col·laborar amb el festival i passar aquestes nits a la fresca amb el cinema, doncs a cinemaoriental.com ja es pot anar a comprar els sopars també.
1: Que volen, per cert, que moltes vegades molta gent es queda sense, per tant, que si ho teniu clar, millor que ja ho agafeu. Molt bé, i anem fins a Ripoll, al cinema comtal de Ripoll. S'hi podrà veure Supergirl i Viaje al País de los Blancos.
0: Sí, estrenes de la setmana passada, si recordeu, aquesta nova pel·lícula de l'univers DC, i també la pel·lícula basada en fets reals de la història d'Ousman, que quan va arribar a Espanya, pel·lícula escrita i protagonitzada per ell mateix.
1: El casal camprodoní, Lady Nazca.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula francesa molt estranya. És d'una noia que intenta com buscar el seu camí, i doncs el descobreix una mica, o s'inspira al desert peruà allà amb les figures de Nazca, i bé, com és una mica aquest viatge o aquest deambulada d'aquesta noia pel desert, una pel·lícula curiosa.
1: El cinema Catalunya de Ribes i el Festival Gullut també s'ha de dir que estan de dol, perquè va morir l'Eugeni Casals, el propietari del cinema de Catalunya de Ribes de Freser. En tot cas, això, del 3 al 11 de juliol, pel que fa a la programació, hi haurà el Festival Gullut.
0: Sí, de fet ho volia remarcar, això, que aquesta mort de l'Eugeni, que és una llàstima, més a part del propietari del cinema, doncs un gran impulsor de que es anés fent una programació regular al cinema de Ribes, també vinculat, òbviament, al Festival Gullut. I bé, justament que hi hagi un festival com aquest a Ribes, doncs també és una manera de celebrar la seva figura. Hi ha una gran quantitat de llargmetratges, sessions de curs, cinema experimental també, o sigui que podeu anar a consultar la programació i passar-vos pel Cinema Catalunya a celebrar el cinema també a Ribes.
1: Al cinema Alhambra hi ha Minions amb Monsters, ja n'hem parlat, a Torelló res, a Casal de Gràcia de Manlleu tampoc. A l'Esbarjo de Cardeu hi ha Retrocine amb Kill Bill.
0: Sí, realment no és tan Retrocine, no. És una estrena recent, és aquest muntatge de Kill Bill, The Whole Bloody Affair, que dura 4 hores i ajunta les dues pel·lícules. Ha corregut, s'ha estrenat amb cines, també es va veure El Sucre, però vaja, no estan molt temps en cartellera, per tant és una gran oportunitat de recuperar-ho. I crec que és un muntatge que, tot i que no canvia moltíssim, crec que millora molt l'experiència de la pel·lícula. O sigui que aneu-la a veure, perquè val la pena.
1: Molt bé. I això seria tot, no?
0: Sí, ja no tenim res més, perquè és això, es van acabant temporades, amb el Lleu Torelló ja no fan res, ni el Club Vic tampoc, i nosaltres també aviat marxarem de vacances.
1: Sí, sí, ja les esperem. Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Molt bé, fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau.
3: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: Queden 6 minuts per arribar a les 11 del matí. Isaac Muntades, bon dia de nou. Ja sabem que hi ha en cartellera aquests dies, però abans d'acabar el programa, com sempre, parlem sobre alguna sèrie. Tot i això, abans hem de parlar d'una cosa, no?
5: Sí, exacte, hem de parlar d'una cosa. Bueno, felicitats, Ona, per la cursa ahir. Que
4: gràcies.
5: Va anar bé, vaig veure, i no... Jo no hi vaig participar aquest any, però bueno, he vist que molta dels companys del nou FM i també del nou TV i el nou nou hi han participat, i només volia dir que m'ha decebut una mica l'actuació d'en Carles Fité, eh? Pensava que ho faria millor, eh? I vull dir-ho amb antena, eh? Jo el veia molt preparat i ha fet bon temps, eh? Vull dir, no ho ha fet pas malament, eh? El que passa que, ostres, em pensava que ho faria millor. No sé si quan el dia, si algun dia té una rèplica en alguna tertúlia d'això, que m'expliqui bé com pot haver fet que no ho hagi fet tan bé.
4: Jo t'he de dir una cosa, que quan en Carles va acabar, a mi encara em quedaven 20 minuts. Vull dir que...
5: Sí, va fer molt bon temps, va fer molt temps, però jo em pensava que encara ho faria millor. Imagina't si tenia confiança en ell.
4: No, realment aquí al 9-9 tenim un bon equip de runners. Jo no em considero encara part de l'equip, però bé, potser de cop he descobert la meva passió, qui sap? No sé.
5: Ho sabrem, si vas posant-te dorsals, ho sabrem.
4: Sí.
5: Va, ara sí, ara anem a les sèries, que és el que li interessa a la gent, sobretot. Mira, ja us vaig dir que us parlaria d'una sèrie coreana que estava mirant. No l'he acabat, em queden res, dos capítolets. Són 10 capítols de Netflix. És una sèrie que es diu Así aprenderás, vale? Bueno, la premissa és bastant curiosa. O sigui, és una oficina contra... que, com ho diria, protegeix els drets educatius dels alumnes, no? Vale? Que és creada per el Ministeri d'Educació de Corea. Evidentment, és una mica distòpic en aquest sentit, perquè això no podria ser possible. És una mica entre acció, drama i comèdia. I bàsicament el que fa és que aquesta oficina per la protecció dels drets educatius té, doncs, agents, que aquí hi ha el protagonista i tal, que els envien centres escolars conflictius, ja sigui de nens fins de parvulari, d'adults, de formació professional, d'escoles únicament de noies, etc. Vale? I els envia allà i per resoldre algun assumpte, ja sigui perquè s'està fent bullying als nens i s'està incitant a que, doncs, hi hagi suïcidis, professors que es passen de la ratlla, gent que ven exàmens per diners, bullying a les mestres, etcètera, vale? Aquesta seria una mica la premissa. I aquesta gent, doncs, té la particularitat que poden utilitzar la violència per solucionar els problemes, a diferència dels professors. Us he de dir que la sèrie, bueno, té moments... Ja, no es mata ningú, també us ho dic, almenys per lo que he vist de moment no es mata ningú, però vull dir que si s'ha d'utilitzar una mica la violència, s'utilitza. Llavors, doncs, és una sèrie que realment, evidentment, això no es podria aplicar a la realitat, no. Però hi ha moments que penses, hòstia, un parell de collejas ben donades, perquè està molt exagerat, vull dir, t'has d'imaginar que els coreans exageren molt a les actuacions.
4: Bueno, perquè són molt expressius i molt dramàtics, també.
5: Sí. I veu gent molt repel·lent, i sí que venen ganes d'estovar-los fins i tot, perquè ja és... Bueno, són ja pandilleros fins i tot en una escola i tal, vull dir que això és... Bueno, el resum és que és això, que això no podria passar en la realitat, menys mal, i doncs, en aquest cas s'encarreguen doncs, de solucionar-ho. Molt divertida, molt boniques les coreografies quan hi ha doncs, això, una mica de baralles, perquè hi ha baralles multitudinàries entre el protagonista i en algunes classes així ja d'adults i tal, i molt bé, una sèrie molt divertida i entretinguda de veure.
4: Doncs Isaac, una sèrie més que ens apuntem. Pensa't bé la sèrie de la setmana que ve, perquè és l'última de la temporada. Llavors, a l'estiu, suposo que ets de mirar sèries o no l'estiu?
5: Intentaré que sí, de mirar-ne alguna. La veritat és que ara mateix no en tinc gaires per mirar. No, hauré de mirar.
4: Hauràs de fer una mica de recerca, Isaac.
5: Sí, o anar enrere. Exacte.
4: Doncs Isaac, moltes gràcies. Fins aquí al Territori 17 d'avui, i com sempre, sabeu que nosaltres demà hi serem aquí puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé.
3: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: casa 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
2: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posen alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat de, i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
4: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
2: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
6: Avui és dijous 2 de juliol de 2026.
5: I a partir d'avui tot puja, no tot pluja, no, tot puja. Últim dia de treva meteorològica, gaudiu de l'airet del matí.
6: Així que benvingudes totes al 620è Infopodcast Cardedeu.
5: Comencem!
6: Va, avui és el Dia Mundial dels Ovnis i també el Dia Internacional del Periodista Esportiu. També Sant Francesc Jerònim, i tal dia com avui, però del 2020, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que feia 4 mesos que no trepitjàvem el plató de Ràdio Televisió de Cardedeu a causa de la Covid. I també entrevistava l'alcalde Enric Oliver per parlar de la nova normalitat. Que lluny queda tot això ja. Va, i avui acabem dient-vos que juliol, l'amo del sol.
7: Escolta'm, ja sé que tiro enrere ara, però Dia Mundial dels Ovnis i Internacional del Periodista Esportiu, uns no sabem si existeixen i els altres no haurien d'existir.
6: Home.
7: Bé, periodista esportiu són dues paraules que no saps, que no van juntes, no podrien anar juntes.
6: Tu quin tipus de periodisme vas estudiar?
7: Cap, ni un.
6: Ah.
7: El de la vida. El de la vida. Va, i us expliquem que ja estem a final de curs i després d'aquests mesos de lluita per l'educació, des de la Matxera us emplacen a retrobar-nos totes plegades, recordar les jornades de lluita i reivindicacions i restaurar forces plegades. I és que expliquen que després de tantes jornades de presència als carrers, implicació en assemblees i esforç a les aules, totes plegades ens marxem un espai per compartir i celebrar l'enfortiment del col·lectiu. Així que avui, de 8 a 11, al Casal Popular de la Matxera hi podreu trobar pinxos boníssims, musiqueta per tancar el curs en ritme i, en definitiva, un espai que serà de trobada per reconèixer-nos, fer comunitat i compartir vivències. Així que tothom cap allà, i és que, com no podia ser de cap altra manera, tots els beneficis aniran destinats íntegrament a la Caixa de Resistència Educativa de Catalunya. Així que, a consumir molts pinxos.
6: Molt bé, molt bona iniciativa, i parlem ara del temps, perquè, com dius, haurem d'aprofitar el dia d'avui.
7: Doncs sí, i és que, tot i que tindrem un grau més, les temperatures no passaran dels 30 graus amb una amplitud tèrmica massa petita, i és que de nit, com a molt, estarem als 23 i només arribarem a la franja dels 20 puntualment, ja moments abans de que surti el sol i, com a molt, durant una horeta. Així que comença avui una nova aproximació cap a l'estiu més punyent.
6: Va, a veure si l'aguantem. Parlem ara de l'hort i a veure si l'hort també l'aguanta, aquesta calor.
8: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
7: Doncs mira, sí, us hem de dir que cobriu les mangueres del rec amb teules, encoixinat o similar. I és que si estan a ple sol, l'aigua de dins bullirà, pràcticament literalment, eh? I en cas que regueu al final del dia, en comptes del matí, cremareu les arrels o, en el millor dels casos, fareu que agafin fongs. Així que ja ho sabeu.
6: Ja ho sabeu, a regar pel matí o a cobrir les mànegues del rec.
7: Les dues coses millor.
6: Va, i avui a la secció del Porta a Porta us direm que, com és dijous, les blaves no teniu recollida, les verdes orgànica i envasos, i les grogues orgànica i paper. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, Palau, Gatell i Estalvi.
7: I amb això arribem al No pots estar avorrit, Golifar 10, en un poble com Cardedeu! I avui us hem d'explicar que recupereu l'entrevista que li vaig fer ahir al Territori 17 a la Marta Núñez Camprubí sobre l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora. És un tros d'exposició. S'ha fet una mirada de gènere, de classe, etc, a tot el que hi havia al museu, a tots els magatzems. I bé, us haig de dir que és una exposició que us farà plantejar-vos moltíssimes coses.
6: Molt bé, Enric, i per on la podem recuperar?
7: Doncs pel YouTube del programa Territori 17, en el programa d'ahir, que era dimecres, dia 1 de juliol. M'ha costat tot això, eh?
6: Va, i amb això...
7: Espereu. Tot plega, comportàvem una hora i mitja de programa, així que ja sabeu, recupereu a partir de llavors.
6: I amb això...
7: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
6: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
7: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
6: Salut i poble, consumir de proximitat i feu-vos sòcies!
9: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i la xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: casa 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
2: Aquí sembla que a alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
1: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral i els joves que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: la 1. Notícies en xarxa. Bon dia, és la 1, us parla Pili García. El Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Els comptes pugen gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya, el període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar.
1: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va a reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
0: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total de desocupats se situa en 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. Paral·lelament a l'atur, a la zona euro, es manté estable al 6,2% al maig, segons l'Eurostat. Espanya, però, registra la segona taxa més alta, amb un 10,3%, només per darrere de Finlàndia. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans d'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. S'eleven a 27 els espanyols morts per terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. Exterior manté obertes les línies d'emergència i consular i demana als espanyols del país que les utilitzin. Segons l'últim balanç de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I en esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. Pel que fa al temps, la calor es normalitza després de dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a la major part del país, puntualment fins als 36 o 37 graus. A partir de la tarda podran créixer núvols poc importants a zones de muntanya i sense pluja.
2: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modern Modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fitxú com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses, ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això a partir d'ara els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això ha dit defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que tot i haver més llocs de treball són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, d'estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Hors.
18: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15, 3, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
17: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
20: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
19: En cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
21: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa o van canviar per un altre dia de calendari.
19: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
5: joves.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no s'exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents

0: com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
1: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
0: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
2: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
3: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
2: També a l'AP7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
2: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a l'AP7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
2: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
6: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
5: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
2: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
7: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural.
8: Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
9: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
7: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora de aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
2: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant. També Amaya o Ralph Fitxú són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català.
10: 20 cuchillos mortales en la...
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
2: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels Balls Populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
10: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
2: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí Miró Gomis de Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
12: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
11: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
13: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
11: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
14: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre las opciones de la equipa en esta Copa del Mundo.
15: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
14: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
16: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
14: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora, Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Espar Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
2: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant.
19: Molt bé, va. Vinga,

0: Listen.
1: You're way too beautiful, girl. That's...
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics d'en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
4: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
5: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
2: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
6: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal, ho explica Òscar Riu de la UGT.
7: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
2: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
6: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
2: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
8: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
2: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
6: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
2: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
6: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafís es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
2: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
11: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost,
0: per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
10: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
4: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
10: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
5: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
10: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
11: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
12: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
10: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
2: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
13: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
2: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
14: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
15: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
14: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
16: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
14: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
3: Notícies en xarxa.
2: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
6: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
2: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament

0: A Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
1: Al Ripollès, algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
1: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
2: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. Jo dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
1: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
1: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
1: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
1: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
0: I en clau internacional s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
1: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
4: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
3: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
5: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits

0: per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
1: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
2: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
0: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
6: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
5: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
4: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
7: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
8: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
7: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
4: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
10: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
9: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
4: I és moment per a la cultura.
11: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
4: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, qui estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
11: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
12: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
4: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
12: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a la xarxa quin és l'esperit del festival.
13: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
12: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
4: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
15: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
14: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
16: La part digital és radical, perquè l'esperit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
14: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
4: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Prix del Tour.
17: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol, el migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
18: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
17: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
19: A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar a Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
17: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya ni la Lliga amb el conjunt blaugrana.
4: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat.
3: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
2: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats però critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de la UGT.
4: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
2: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la R8 interrompuda des de finals de gener. I atenció, perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fat Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphy Chu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 11:15 a les televisions locals amb una coproducció de La Xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.

Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat a més del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
2: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
4: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
2: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions d'anar a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions pactades amb Junts, PNB i PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed, Gaudí, és una mostra que es pot veure amb 3D intel·ligència artificial.
5: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
6: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
6: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
6: Mònica, com anem?
7: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
6: Una mica, eh?
7: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
6: Sí.
7: I he dit a la una on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. Y aparece en bicicleta por ahí por... Aquella de que ve en bicicleta, mira, de Núria. Però bueno, ja estem aquí.
6: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
7: Pues bueno, res, benvingut.
6: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... I la trobava a faltar.
7: Sí.
6: No?
7: Sí.
6: Mira, era bonica la de... A veure... Sempre ho hem dit, no?, que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres, ja, però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
7: sí,
6: a mi m'agrada.
7: Sí.
6: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
7: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil. Uh-huh. I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya, i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi. Uh-huh. Amb aquesta discapacitat, la Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
8: Sí, del 2005.
7: Sí, del 2005. I el David, que ara en té 17, o aviat tenia 17.
8: Aviat
7: té 17. Uh-huh. I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
6: Hola, Mary.
0: Hola.
6: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
0: Gràcies.
6: Què tal?
0: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
6: Sí, sí.
0: I per fer-lo tan, tan planer i tan que arriba.
6: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
0: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I es afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'emprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard de la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
6: Fantàstic, sí.
0: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
6: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, potser si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
0: No, al contrari.
6: No té per què?
0: En un alt percentatge heretaven la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
6: Mal.
0: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
6: Ah, clar, és el que deies.
0: O fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquell nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar el diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
6: Val.
0: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
6: Val.
0: I m'acabaven de dir doncs això, doncs que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tot l'amor que jo sentia per ells, doncs que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres pues sí, ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
6: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
7: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí, tot, no, així.
0: Ah. El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta. Val. El meu home, que havia negat que jo estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà ja es va desfer. Uh-huh. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
6: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
7: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que, sí, el que significava i el que...
0: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim de dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic, bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que el David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava, i era un biberó i un xumet, diu... La meva dona estava embarassada, està embarassada. Oh. Aprofitava aquest dinar familiar. Va ser dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
6: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal... Sí. I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
7: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
0: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder, ho vam fer així. Continuar cada dia.
7: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
0: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
7: Sí.
0: De...
6: Clar.
7: Però és que això no se'n va, eh?
0: No. Bueno, jo havia...
6: En certs moments, no.
0: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats ni consentits ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
7: És que... I també etiquetar així sense saber, sense... Prou portes tu la teva d'això, tu de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
6: És molt comú, que les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
0: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
6: Ja.
0: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu, ai, mare
6: meva. Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats, no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res, perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
0: Jo al final... s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
6: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat o que no, o que els veiem diferents.
7: I és potser més relaxat.
0: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
6: sense perdre'ls de vista.
7: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
0: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú els faci mal a ells. Mm. I sí que sigui una mica estressada en tot això.
6: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai. O sigui, sí. Jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada d'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. O, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
0: jo també.
6: Ho visc així. Sí, sí.
7: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
6: O sigui, això també ho has sentit?
7: Sí.
6: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
0: Sí.
6: No? I llavors quan són adolescents van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
7: Algú tenen.
6: Algú passa allà.
7: Bueno. Digues, continua.
0: Bueno,
6: jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
0: Sí,
6: han fet que estiguin, que et recolzin?
0: L'entorn familiar ha viscut... bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
7: haguessis pogut parlar amb ella.
0: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'X Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'X Fràgil.
6: A veus.
0: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà-mà d'X Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
6: Sí, sí.
0: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés.
6: Uh-huh.
0: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
6: Ah.
7: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
0: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està.
6: Sí.
0: No som conscients del que visquem, no som conscients de les dificultats, no som conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
6: No.
0: Sí. No ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim.
7: Ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
0: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja ha de ser així, suposo.
7: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
0: No,
6: perquè al final has de fer més dolç, no?
7: Sí.
6: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
7: Sí, i llavors dius, doncs bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
0: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè els meus pares sempre ho diuen, que se s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
7: Maria, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
0: Sí, sí.
7: Els deuen de conèixer molt quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
0: és que amb ells no s'enfaden.
7: No, veus?
6: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors deuen tenir una altra relació amb els avis, sí, que amb els pares.
0: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga. I això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè jo ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins. O sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oi, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
6: Ja.
7: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no?
6: Fa mal, no?
7: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
0: Exacte. Sí.
7: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò, i la meva es va quedant sola.
0: Sí.
7: I ells també s'han adonat en compte.
0: I nosaltres doncs tenim més relació, doncs ara, pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
6: amb persones iguals.
0: Sí. Sí, sí.
7: També van a Paris, no?
0: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem, i aquí perdem una mica de contacte.
6: Bueno, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
7: No, perquè nosaltres ens vam conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
0: Que s'ho van passar superbé.
7: Sí. Tots van ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més?
0: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport, i la meva font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge, i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
7: Organitzar la cosa per poder fer... tot
0: sempre
7: això.
0: Ells són com al centre, i doncs si entenen, entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
7: Sí.
0: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai. Suposo que, bueno,
7: això sí, és molt la Mireia també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues el que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
0: Sí. I el que també deia ara que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
6: Ja.
0: I que l'altre dia que vam anar allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no?, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vols ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
6: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
0: Sí.
6: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
7: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
6: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
0: Ah, molt bé.
7: Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
6: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
0: Sí,
6: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
0: Ja.
6: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
0: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
6: Oh, has de viatjar tu sola.
0: Sí, ja està clar.
6: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
0: Sí, sí.
6: Aquí, a una hora amb cotxe,
0: sí, sí.
6: Hem
0: anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
7: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
0: Sí.
6: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, i, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agobies, doncs ja està.
7: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
6: exacte,
7: el mateix. Bueno, continua.
0: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, és veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell, és el centre d'esport escènic fràgil, des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
7: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
0: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Na Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra. De picar pedra i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenim molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport de sex fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove.
7: Sí,
0: i pots anar.
7: Sí, jo he anat amb la Mireia.
0: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
7: no
0: fa
7: saben,
0: ella,
7: no saben, tra...
0: no van saber què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
6: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
7: Sí, a mi també m'ho van preguntar.
6: I dic,
7: bueno,
6: m'ho van
7: preguntar ella.
6: I, sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
7: Pobre.
6: I dic, no. I diu, pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
0: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut. relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
6: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
7: No hi ha.
6: Però sí, es fan dones. Sí. No? Sí. Si només és la regla, ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia... Bueno, l'Ona encara no. A l'Estel perquè li van posar un DIU. Mm-hmm. I llavors sí que al posar-li el DIU, adormida, assedada, li feien la citologia. Ai, i miraven si estava tot bé.
0: No li posaria res.
6: No. La seden.
7: Ah, sí, ja s'ha de dormir.
6: Sí.
0: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INSS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada. I costa molt d'arribar a que vagin a temps, que bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
6: Els tràmits.
7: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
0: Doncs, me sumo.
6: Sí, el tema dels
7: és
6: tràmits
7: acabar,
6: és horrorós.
0: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tingués un paper no té res. Dic, carai.
6: Fins que tingués un paper no té res.
0: Així va ser la resposta de la Núria.
7: Els papers dichosos i els informes i tot.
0: I aleshores allò va ser el mes de juny i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Mm-hmm. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a... Han anat a ordinària, uh-huh, amb una escola amb CIA, uh-huh, i després van valorar que no, la Selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
6: Sí, sí.
0: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. Mm. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acaba em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no poden destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble perquè és que anen una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també de que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com em poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. Uh-huh. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
6: És més fàcil que
7: de sortir l'ESTO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
0: Que això és una loteria.
7: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és ESTO o SOI, però bueno, és igual.
0: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
6: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa, vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Mm. Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
0: Sí, aquell home, la veritat...
6: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
7: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escoltes, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
6: Totalment.
7: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
0: I són la majoria.
7: Molta gent.
6: I sempre ho diem, no? Que bé, que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no? Que és el que anem totes,
7: sí.
6: Que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
7: sí.
6: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
7: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
6: Que
0: cert.
6: Es necessita, no, això? Sí, quan estàs passant un dol...
0: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que també vosaltres vau destinar tot un capítol, més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
7: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem que una miqueta de descans,
6: una mica d'aire.
7: Pues no.
0: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
7: Sí.
0: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanya a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
7: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
0: Tinguem salut. Física i mental.
7: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està, no? Vull dir, és una cosa que ho pensem. Van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent, cada vegada ho veus més. Sí. Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
0: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
6: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina en l'últim programa, el de les pors, no? Mm. Sobretot pensar ara... amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà,
0: per
6: això no ho sap ningú. Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap. Vull dir que jo a vegades penso, per què pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap?
7: Exacte.
6: Llavors...
7: Per què? Si d'aquí 4 dies ja no existim.
6: Ai, senyor.
0: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare del que és fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
7: Sí.
0: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
6: Sí, dius,
0: carai, això no s'ho planteja ningú.
7: No. No, és que és això,
0: qui no
7: li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
0: que és normal.
6: Qui s'ho planteja? els polítics, per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen és que és molt car, bueno, no ho diuen però segurament ho pensen, és molt car, no? No, surt, no és benefici, no és... Sí, sí. No? No et surt a compte.
0: No,
6: ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
0: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
6: Exacte, i mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
0: Sí, sí.
6: De tant en tant, també fem... ni les ganes de plorar, perquè escolta, al final plorar també està bé.
7: També va bé.
6: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
0: Sí, sí, veritat,
7: va bé.
0: Sí.
6: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
7: Pues bueno, sembla que...
6: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia, és que quan parlaves de dol, del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra el fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
0: És molt interessant.
6: I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
7: Ni cap, no...
6: Ningú,
7: si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
6: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies,
7: sí.
6: I si tens la sort que la teva... pues, el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1, sí, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
0: Clar, nosaltres aquí, la X fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
7: I jo, en el meu cas...
6: Som les dues úniques, sí. les meves filles.
7: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
6: Mira, diagnòstic.
7: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
6: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua.
7: Però,
6: no?
7: Exacte,
6: encara que no tinguem el mateix...

0: molt senzill, així molt... Bueno,
1: clar, doncs resumit
0: no. Com la vida.
1: Sí.
2: Sí.
1: I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
2: Sí. I enhorabona per la força que tens, no. Que teniu i i endavant.
0: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem en aquesta lliga.
2: Totalment.
1: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
2: Oi, i tant.
1: Pues vinga.
2: Espero que sí.
1: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
2: Sí, vinga.
1: Vinga, xoca-la.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Son las 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
3: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
4: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
6: Pecat Original,
5: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
6: Un drama entre artistes, una teta tímida, una bona Verge Maria amb el nen.
5: I avui toca de romantitzar el petó de Klim.
6: Fort,
5: fort.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: A veure. Necessito que em donis la teva opinió sincera sobre Crepúsculo, ¿vale?
2: Vale.
1: Sobretot de la relació...
2: Para.
1: Entre la Bella... La Bella Swan, sí. I l'Eduard Cullen.
2: L'Eduard. Doncs he de dir que jo les he vist al cinema. De fet, Crepúscula, la primera, vaig llegir-me el llibre. Perquè vaig guanyar algú d'un premi literari i em van donar Crepúscula. Fort. I me'l vaig llegir.
1: Yeah.
2: T'ho juro.
1: Fort.
2: Llavors, jo en aquell moment tampoc entenia moltes coses, he de dir. Però... Vull dir, així com tothom estava boja per l'Edward...
1: Literal.
2: Jo no. I quan vam anar a veure, l'última la vaig anar a veure amb les meves cosines, que són més grans, i una d'elles, tipus, volia sortir de la sala. Va començar a dir que allò era molt masclista, que no podíem veure allò, que marxéssim, i nosaltres, en plan, bueno, ara l'acabem de veure, però...
1: Hem pagat.
2: O sigui, en aquell moment, tipus, jo tampoc entenia molt bé el que... I llavors ara és com que em fa cosa mirar-la... Perquè crec que no... O sigui, sí que, per exemple, quan tenien relacions sexuals, era molt turbió, perquè pensava, what? O sigui, no acabava com d'entendre res. Llavors, és això, crec que era massa petita com per entendre alguna cosa del que passava allà.
1: A mi em posava molt nerviosa que parlaven així tot el rato. Era com una cosa, parla alt i clar,
2: exacte,
1: per favor.
2: Bueno, i quan es traien la samarreta. Bueno. Que allò era com quan anaves a veure 3 metres sobre el cielo, el Mario Casas també igual.
1: Em quedo amb en Mario Casas a 3 metres sobre el cielo.
2: Jo no em quedo amb cap. O sigui, a mi és que em feia molta vergonya ajena quan es posaven a cridar. Era com, ah! I què? Para. O sigui, provo. O sigui, uf, no puc.
1: Basta,
2: exacte.
1: Val, bueno, m'ha agradat molt la resposta perquè aquí és on anava jo, no? Ho interpretàvem tot com superbonic, superromàntic, superidíl·lic, i de cop ho tornes a veure tenint uns anys més
2: en perspectiva.
1: O t'acompanyen unes dones més grans, no?
2: Exacte.
1: I dius, hòstia, Eduard, el tòxic, deixa'm el braç.
2: Eduard, no? El rei Eduardo, el tòxico.
1: I bueno, i l'altre, el llop, el Jacob, no és cregut.
2: Ja, bueno, és que... ara el que no entenc és literal com lligaràs la saga amb el que avui parlarem.
1: Txan, txan! Vale. És que hi ha obres d'art que es creu que signifiquen una cosa i passen a la història per ser el màxim exponent del que es creu que representen i són literalment el contrari. Llavors, el primer cas, que crec que la majoria, espero, també... Com cada
2: vegada podcast, que parla d'algú.
1: O sigui, el primer cas és de Klim, vale? És el quadre del petó de Klim, concretament. Vale? Llavors, haig de dir per començar que tinc sentiments trobats amb en Klim.
2: Ok.
1: Perquè m'encanta com a artista, però és una miqueta el que parlàvem l'altre dia, de que té fama de ser un pèl misògin.
2: Ara, en aquest cas, l'Ari no podria separar obra d'artista.
1: Sí, perquè fins on sé no ha fet coses, potser em poso aquí el milió lamenta a la cabeza, però pel que tinc entès no ha sigut tan gros tot.
2: Well, no investigaré.
1: Però no, clar, no, tampoc posaré la mà al foc per res, ni per ningú d'aquests. Total, que el senyor molava molt perquè pintava amb pedres precioses, pintava amor, i la major part eren retrats de dones importants a la història, i les pintava com si fossin femmes fatals, vale? La definició de femme fatal, ràpida i concisa, la va fer en C. Tangana, amb la seva cançó de Mala Mujer. O sigui, una femme fatal...
2: Abans ningú havia definit, però quan va treure aquella cançó...
1: És per entrar a la jerga del jovent,
2: Núria. Ai, Ariadna, que bé, acabes de sonar, tio, passa.
1: No, no, a mi m'encanta el Tangana, nois, no sé. Bueno, llavors, una de les seves pintures més famoses i realment molt boniques és el petó. Llavors, durant molts anys, una de les teories més acceptades és que l'obra representa el superamor i la superunió, sent fins i tot afirmant un possible autorretrat del pintor amb una senyora que es deia o Emily Floge o Adele Blockbauer.
2: Abans l'he millor, Emily Flock, m'ha agradat Flock, més que Floge.
1: Veniu.
2: Sona fatal, Floge. De fet, molta gent té aquest quadre a casa seva, el capçal del llit, etc.
1: Els mitjons.
2: Anem a treure una mica de suc aquí, abans de seguir parlant del quadre, de qui era, no? En Gustav Klim, en Gustau pels amics, val? Va ser...
1: La rana, Gustau.
2: va ser un senyor que se va passar realment bé, vivia amb la seva mare i les seves dues germanes i no es va casar mai, ¿vale? Tonto no era,
1: no.
2: També et dic. Llavors, al final, com hem dit, pintava quadres de dones a Mansalva, dones que eren models de la vida real i amb les que tenia fama d'haver tingut afers. Vale, en aquest cas, com ell no estava casat, doncs, bueno, que faci el que vulgui. Que
1: sí, sí.
2: Llavors, tampoc s'ho va muntar molt malament el senyor, perquè què feia? Ell tenia el seu estudi i tenia dues portes, una davant i una darrere. Llavors, venien les dones amb els seus homes a que les retretes entraven per davant i tal. Què passa? Que es creu o es diu que aquestes mateixes dones tornaven a veure'l i quan anaven a veure'l amb una, una altra finalitat en aquella sessió que no un retrat, doncs sortien per la porta de darrere.
1: Fort.
2: És fort. I es creu que la Emily aquesta va ser com la seva nòvia o l'amant que més temps va durar. De fet, es portaven molts anys, una cosa raríssima entre els artistes, no, que l'home tingués 10.000 anys més que la dona. No,
1: no
2: fos,
1: dit mai,
2: saps?
1: Fort,
2: o sigui, Leonardo DiCaprio quedaria genial en aquesta època, sempre, també t'ho dic.
1: Ara, sempre que es diu Leonardo DiCaprio, em ve el cap ell amb les pells a la pel·li que ella.
2: Love the Wall Street.
1: No, ah. Amb les pells.
2: No sé quina...
1: Una que va per la niu, que va guanyar l'Oscar amb això... Bueno, en fi, és igual. Seguim, seguim.
2: Ah,
1: sí, no sé per
2: com
1: què.
2: Com glaces.
1: Sí, sí, ja com sé. Mala... Xunga.
2: Total, que la Emily Castas creo que és, va ser una de les amants més llargues i amb la que va estar...
1: Llarguíssimes, tio? Feia...
2: Amb la que va estar fins que ell
1: una
2: va morir.
1: Girl,
2: llavors sí. Ella tenia com tant apreci, al final... Jo suposo que relació d'abús, de poder, en plan que d'això, la tia jo crec que tenia una
1: admiració,
2: mica d'admiració,
1: no?
2: Profunda, i va dir, sí, pues, com que s'ha mort, em faré una, a casa meva una habitació en el seu honor.
1: Un museu, de cop i volta.
2: Exacte, bueno.
1: Qui es fa una capella amb la verge, no? Pues ell s'ho feia amb en Gustav Klimt. Llavors,
2: Gustav.
1: Tornant al tema, és que tot això tan romàntic de Hollywood, en veritat, en aquest cas, s'allunya totalment de la realitat, perquè representa el mite d'Apolo i Dafne, un mite grec, vale?
2: Que ja en vam parlar d'això i casualment...
1: Efectivament.
2: Tindrà bastant a veure.
1: Totalment.
2: Però com no hi havia una teta tímida aquí.
1: Exacte, exacte. Ho fem, ho romantitzem.
2: Exacte.
1: Ho romantitzem. Efectivament, molt bé, molt bé. M'ha encantat. Total, el déu, l'Apolo, sent atret per la Dafne, vale? Llavors... Dafne no vol tenir amb ell absolutament res. I encara així l'Apolo la comença a perseguir, l'Apolo no la discoteca, us imagineu una discoteca perseguint la Polo? M'ha fet...
2: Havia de... Per si de cas algú s'estava pensant la discoteca Apolo amb la Dafne, no, no és aquesta.
1: Bueno, total, que l'Apolo la comença perdó, a perseguir pel bosc i la Dafne, que connecta amb el seu pare, que és
2: tenint connexions.
1: Sí, tot el tema del bosc, li diu, papa, sisplau, no deixis que aquesta persona em violi. I quan l'Apolo aconsegueix atrapar-la i la toca, ella es comença a convertir en arbre. I aquest convertiment comença pels peus, vale? Llavors, estem davant d'un quadre que presenta un petó no consentit que ha passat a la història com un quadre que dediquem
2: romàntic, sí.
1: Ens dediquem persona, o saps, en plan a nivell sí. d'enamorament i a part, si us hi fixeu es comença a veure aquesta transformació pels peus de la Dafne que comença tot el daurat i tot el tema de les pedres precioses.
2: De fet és com quan la gent es tatua una paraula en xinès, japonès, etc. i llavors ve algú que parla aquell idioma i li diu què t'has tatuat?
1: És que això, jo tinc un cas real d'això, vale? O sigui, tipus, als 16 anys o així, bueno, una persona del meu curs, vale?
2: Tant de bo estic veient això.
1: Es va tatuar pues una lletra, no sé si era xina o japonesa.
2: Val.
1: Se la va tatuar en plan, m'ho invento, tipus, la vida és ara, saps, o alguna cosa
2: vale.
1: així. I de cop, una persona que parlava aquest idioma li va dir, amore, posa...
2: amore...
1: posa fusta.
2: Literal, tatuat per tota la vida.
1: Llavors, us imagineu, o sigui, aquest senyor hauria de ser un carpintero, saps? En plan, estava en el proverbi que ho havia de ser. Perdó, perdó, seguim.
2: Perdó, llavors, amb males interpretacions de quadres, tenim el beso de Klimt, tenim fusta d'un company de classe de l'Ariadna.
1: Un petó.
2: I tenim...
1: Pi.
2: I tenim, què més?
1: Tenim el quadre. El quadre.
2: Per excel·lència.
1: No. Sí, que la Núria, des del principi que vam dir, oh, fem aquest podcast, podcast. És com quan la mama diu Netflix, però és igual. O sigui, que li agrada molt a la Núria, vale? Sí. Que és el gronxador de Fragona.
2: M'agrada molt perquè és un dels quadres, juntament amb lo de la maja desnuda, que l'Ari em va explicar tal, i vaig dir, ostres, que interessant. O sigui, que em va explicar una història al darrere, però també perquè quan el vaig veure, òbviament jo no sabia què era, i el vaig trobar molt maco. O sigui, visualment, doncs com el petó de Klim, que el veus i dius, que maco, una dona tranquil·lament gronxant-se, en blanc,
1: la brisa a la cara.
2: Exacte, és com perfecte, però al final, doncs amaga
1: no
2: coses turbes.
1: Amb aquest quadre, vale, per posar una mica de context, com sempre, ens situem directament al Palau de Versalles, a França.
2: Idíl·lic, eh?
1: Bueno, mi sueño. Mi sueño! Perdona que us digui, sí és. Llavors, jo crec que en una altra vida era una persona que vivia allà, tant de bo.
2: Ho creiem.
1: Llavors, aquest Palau de Versalles va existir durant tota l'època daurada de la monarquia francesa, abans que esclatés la Revolució Francesa per acabar amb això. Llavors, va ser l'època de la coneguda Marie Antoinette.
2: Que no entrarem a parlar amb Maria Antonieta, perquè si no ens donaria per fer 20 capítols i l'Ariana no callaria, així que, si et sembla, ho deixem per un altre moment.
1: Efectivament. Total. No parlarem d'ella, però parlarem del rococó, vale? I és que per qui, o sigui, que qui no ho sàpiga, això sí que és una miqueta nínxol, tots els nobles francesos de l'època estaven tancats al Palau de Versalles, vale?
2: Vale.
1: Passejaven per allà pels jardins, follaven com animals, vull dir, jugaven com animals, es drogaven fortíssim, feien festes cada dia i estaven totalment aliens al que passava al poble francès. Bueno, tampoc és gaire diferent al que passa avui en dia.
2: Per això després, quan va haver la Revolució Francesa, van crear les guillotines per matar reis i fills de reis davant del poble.
1: El tema és que
2: els odiaven, sí,
1: exacte,
2: òbviament.
1: Exacte. S'avorrien moltíssim, vale? I no els agradava l'art barroc del moment. Per què? Perquè era tot el contrari del mood en el que estaven, perquè era un art solemne, negatiu, que parla de que un dia seràs vella i et moriràs i estaràs arrugada mentre s'estiguis morint.
2: És que sense haver parlat de res, ja veus, o sigui, si estàs compensant en el gronxador i tot això és
1: totalment
2: oposados.
1: Exacte.
2: Oposados.
1: I van dir, posem-li a donar una volteta al tema i farem aquest igual, aquest art igual de carregat de en plan cap forat de llenç sense omplir, però més superficial i més frívol.
2: Buscaven sensualitat, sexe, feromona, art per art, posar tot. De fet, això em recorda aquest meme Ariat, no?
1: Qui? Yeah.
2: Ai, no es còpia.
1: Veig una UV. Sóc jo! Sóc jo amb el meu baúl de les disfresses! M'encanta! O sigui, que no tinc ara, nois. O sigui,
2: el Mateu em relaciona quan ens posem a endreçar la tele i m'ho poso tot, però vull dir que em recorda una mica aquest art
1: sí.
2: D'anar posant...
1: Sí, sí, de que tot s'hi val una
2: exacte.
1: Miqueta, no? I el resultat ja veurem quin és. Total, era com un dels quadres bonics i elegants, no?, per alegrar la vista i passar bàsicament el rato, literalment. I un dels màxims exponents del rococó de l'època i tal va ser el pintor Fragonard. Que t'haig de dir que poc en sabem. O sigui, aquí no tenim safreig a l'artista perquè poc
2: si
1: en sabem.
2: Si algú sap, ens ho pot deixar.
1: Exacte. Almenys no sabem algú que diguis, ostres, aquí hi ha tema, aquí hi ha fil.
2: Li traiem suc, exacte.
1: I, literalment, el senyor aquest va ser el màxim exponent de l'art tortera de l'època. Vale. Ah. Perquè rococó surt, o sigui, és un adjectiu pejoratiu, en plan xungo. Total, que què veiem en el quadre? Veiem una senyora amb un vestit que em posaria, 100%.
2: Afirmo.
1: Però jo feliç, o sigui, molt feliç.
2: M'encanta, un dia ens hem de vestir així.
1: Sisplau, però és que amb el tocado aquell...
2: Ojalà, sí.
1: Bueno.
2: La perruca.
1: Uf, no puc més. Gronxant-se enmig del bosc, vale? Dos homes estiren la corda perquè la senyora es gronxi, un està estirat mirant-la i això, i la resta gronxant-los. Un mirant i l'altre gronxant. El tema... Moltes capes, moltes capes.
2: És que alguna cosa, com hem dit abans, no és el que sembla. I així, grans trets, la dona està seduint, no? Representa el senyor que està estirat al bosc, que al final tu si ho mires dius, ah, hi ha un home aquí així viéndola passar, com amagat entre les herbes, i al final li està ensenyant doncs, tot el xixi.
1: Exacte, és que el senyor em recorda estirat així, era com has dit, saps el...
2: A veure...
1: A la PM, la de... Remolino, Madalmada,
2: Torremolino, sirenita
1: soy la sirenita de la isla. Torremolino, Madalmada, pues hasta
2: ben Almadena.
1: Això. Vinagre d'Almudena.
2: Literal, literal és aquest home.
1: Em sona,
2: no,
1: em
2: com
1: sona.
2: El de Tebo, tu me has enseñado a ser una leona.
1: Saps? És el de les manzanas se junten con manzanas.
2: És el de les, que li busca per la seva filla, el mateix que per ella. Estan al llit.
1: Vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí. Vale, vale, vale, vale. I jo també.
2: Sí.
1: Vale,
2: ja quiero un nombre que me quiera.
1: I jo també. Fuertíssim. Bueno, total, resumint, que un xixi molt ben oxigenat, sort que no devia tenir la regla, perquè si no, que xup.
2: Ariadna, però ara, no te passes. Té, quan li dones corda, la tia et va dient a veure què...
1: Bueno, seguim. Seguim perquè en el quadre veiem que en un costat també hi ha l'estàtua d'Eros, que a les altures d'aquest número de podcast sí. Hauríeu de saber tots qui és.
2: Que no l'Eros Ramazzotti, que no li va agradar gens al Mateu, sinó...
1: Exacte, a Cupido, que és el fill d'Afrodita, per tant, fill de Venus.
2: Barra Venus, exacte.
1: Que és qui tira les fletxes d'amor. Esses fletxes... Paro, paro, que si no em maten. Total, això... A veure aquesta estàtua en el quadre ens situa una miqueta perquè ens diu ep, aquí hi ha contingut amorós o sexual.
2: És com quan mires una pel·li i surt més 18 i ja dius, no puc mirar. Que de fet...
1: De Netflix.
2: Aquestes estàtues se'ls anomenava els puti. Això sabies?
1: Qui? A veure, sí que una sona de la carrera,
2: nom,
1: però
2: els
1: així...
2: Els puti perquè simbolitzaven el nom de les passions. Cosa que m'ha fet com gràcia que el nom sigui els puti. En italià, òbviament.
1: És com els puti i fan així.
2: Exacte, tipus, ja t'estan avisant de dir, ei, contenido más 18. Seria el més 18 exacte d'aquell moment.
1: 100%. Total. Llavors, tenim el senyor ancià, ¿vale?, que gronxa a la xavala. ¿Vale? Llavors, qui era aquest senyor ancià textualment, home vell, posa en els textos? Era el marit... Se suposa de la persona que
2: tenia com un gosset, no?
1: Exacte.
2: Al costat.
1: Exacte.
2: Que representava fidelitat. I llavors, per això, crec que és el marit. Però és literal que tu mires el quadre. O sigui, tu quan veus el quadre penses que és el sirviente gran que l'està gronxant. No, o sigui, però per com estan pintades les cares és impossible.
1: I les perruques. Que és com...
2: Exacte, pensar que és el seu marit. Que també et dic, jo crec que ho devia saber. Igual que ells ho feien,
1: sí,
2: elles també.
1: Perquè tot això ja es portava. Per això es diu, quan has de fer alguna cosa com a la francesa, quan, o sigui, en plan, que es portava a tenir a mans, i es diu a la francesa, com el dia 10.
2: Forte.
1: Exacte. Llavors també tenim un jamo entre els arbustos, que era un voyeur, que estava allà només mirant el drama.
2: Ho diria ser el Dalí, de l'època.
1: Ah, exacte. I llavors, bueno, veiem que la noia del gronxador tira una sabateta en direcció a Cupido, en plan... I dona l'esquena, mentre es fa aquesta acció, a uns àngels querubins, ¿vale?, que és iconografia cristiana, en plan, una senyora devota, té bota i t'explota, ¿vale? I llavors és com que li dona l'esquena a tot això, perquè és una pecadora.
2: Parlem, deies que li tira la sabateta a Cupido, parlem un moment del tamany d'aquella sabateta que sembla d'un bebè, que les va posar de moda al regnat de Lluís XV i que es diuen xineles, ¿vale? El nom és xineles.
1: Fort. Sembla un nom maldit.
2: No, para, és que entrarà en un xiste i
1: que no
2: toca. Llavors, era un desto molt petit amb taconet, perquè en aquella època, sí, dones i homes portaven talons.
1: Ja, és fort. I
2: llavors se les posaven en els seus moments més íntims, aquestes xineles.
1: Jo això no ho sabia.
2: Llavors és com que ja t'estan també simbolitzant del pal. Llevo estos zapatos.
1: Ah,
2: voy a hacer algo.
1: Voy a hacer cosas marranas. Total, que el columpi
2: Ah, perdona.
1: Ah, sí? Acaba.
2: No,
1: les xinel·les?
2: No, no.
1: Acaba la... Perdó, que t'he tallat aquí les xinel·les
2: no, no,
1: fortes.
2: No, no. T'havia tallat jo ben cert, perdó.
1: No, no. Sí, bueno, sí, sí. Només un apuntet que, o sigui, l'oscil·lació aquesta del gronxador significa l'oscil·lació de la seva relació entre el marit
2: fort,
1: i la mare.
2: Això és fort, també. No m'ho havia explicat l'Ari i abans quan m'ha explicat m'ha semblat curiós, que al final és això, veus un quadre i dius, oh, que maco, però si et poses com a investigar...
1: Capes i capes i salseig.
2: Hi ha un munt de coses i és fort.
1: Exacte. I d'un bosc anem a un altre, Núria, i és que qui no ha vist, almenys en forma d'imant de nevera, la primavera de Botticelli?
2: No sé per què dius la demana, tampoc.
1: És que, bueno, això haig de dir que he barrido pa casa, perquè quan vaig anar jo vaig comprar l'imant de la primavera.
2: No sí. Gent de la sala, algú té un imant de la primavera?
3: No.
1: L'Aleix ha mort? Bé... Perdó.
2: No,
1: però... Però, o sigui, era com que estava bastant reproduït a Florència i vaig... Mira, no sé, m'ha vingut aquesta imatge. Total, haig de dir que la interpretació d'aquest quadre, la mala interpretació que s'ha fet i la bona interpretació que han dit... Ah! Aquest moment que fas... Ah, capitxi... hòstia, crec que des dels 7 anys que no dic capitxi... Em recorda una miqueta el Cavallo Blanco de Santiago.
2: És que recordo que el quadre era com molt gran... com similar al de la Venus.
1: No, no, és que medeix 2 metres i pico per 3 i algo.
2: És
1: o sigui,
2: que és molt,
1: fortíssim.
2: És molt.
1: O sigui, aquest quadre està, de fet, a la Galeria dels Uffizi a Florència, aneu-hi, o sigui, és un dels museus més bonics i que tenen obres més increïbles del món, saps? O sigui, és fortíssim.
2: Parlem una mica, Ari, de l'autor d'aquest quadre.
1: Exacte, perquè l'autor d'aquest quadre va ser l'Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippi, vale? Filippi, vale? Tot acaba a mi, xaval.
2: La condessa de Chinchón Filippi d'Astúries, Ariadna Carreño. És que queda perfecte.
1: Oi? Total, va ser un artista molt important del Renaixement i us sortirà a 30.000 partides de Trivial.
2: I segur que sabeu de qui estem parlant, perquè en principi sabreu qui ha fet tant el Naixement de Venus com la Primavera, però per aquest nom et dic jo que no seria algú. Llavors, perquè al final s'acaba dient Botticelli.
1: S'acaba dient Botticelli perquè en aquella època a Itàlia es coneixia tothom per sobrenoms. Vale? Per exemple, a Leonardo no es deia Leonardo da Vinci. Leonardo no tenia cognom, és un tema a part.
2: Ah,
1: I és que a Da Vinci és el seu lloc d'origen. És com dir, soc l'Ariadna de Cardedeu. I em coneguessin com l'Ariadna de Cardedeu ha pintat la Gioconda. Ok. Total, Botticelli és un sobrenom que li van posar al germà del pintor perquè en aquella època era molt gros i bevia molt i arrel de dir-li Botticelli en el germà pues va adoptar tota la família aquest sobrenom, fatal.
2: Ai, o sigui, era pejoratiu, com sí. Li agrada dir l'Ariadna, però a mi el nom de Botticelli m'agrada, té una
1: també.
2: Bona sonoritat.
1: Trobo com... Ash. Ai!
2: Ah. Botticelli, Ash.
1: Ai. A més, tant ell com Da Vinci van ser acusats d'homosexualitat. I bé, Sandro es va lliurar de
2: en
1: la
2: Botticelli.
1: Foguera. Exacte, en Sandro, pels amics. Es va lliurar de la foguera perquè era el protegit d'una superfamosa família superrica de Florència, que eren els Medici.
2: Un dia parlem d'ells, de les galeries i de tot el que hi ha allà que... flipes.
1: Sí, sí. Pintava tan bonic en Botti. Pintava tan bonic. Pintava figures idíl·liques maquíssimes.
2: Els colors és maco. I és com que semblava que flotaven, no?, en el paisatge.
1: Efectivament.
2: Bueno, al final, d'ells és així.
1: Sí. I, de fet, el quadre de la primavera és una alegoria de la primavera, vale? Què vol dir alegoria, Núria?
2: Mira, és una filla de... Espera, posem uns pips aquí, vale?
1: Pip!
2: Això és com quan a la selectivitat et pregunten què vol dir...
1: És que, sí.
2: Explica'ns què vol dir alegoria, amore.
1: Vale, l'alegoria és una representació, o sigui, són coses abstractes... Pues
2: que
1: això,
2: no pot representar...
1: La caritat, la primavera, l'alegria... I ho representes a partir de persones o grups de persones. Vale? O sigui, ho humanitzes per explicar el concepte. Llavors, per resumir també més, es pensaven que el quadre de la primavera volia representar la primavera amb els personatges humans.
2: O sigui que volíem fer aquesta alegoria.
1: Exacte.
2: Però al final és que és... O sigui, és el que veus en el quadre.
1: Exactament.
2: Milers de persones, no, però 5, 6, no sé quantes hi ha ara mateix.
1: Què passa? Que li han donat masses voltes al tema per interpretar el quadre. Perquè és, evidentment, per això està en el capítol d'avui, una mala interpretació, com els altres dos casos que hem vist. Perquè el més important d'aquest quadre no són les persones i només ho són les flors. Perquè què representa millor que la primavera? Les flors.
2: És que al final és el que has dit, eh? En plan, donar-li la volta a algú quan ho tens allà davant.
1: Exacte. I, o sigui, és això. Hi ha representades 500 plantes, 200 espècies identificables que florien...
2: L'últim que veus en les flors, t'ho dic jo.
1: Fortíssim. I que floreixen entre... Bueno, florien, perdó, que em carrego el set, entre el maig i el març.
2: Ai, com la ratafia.
1: Exacte.
2: Com la gent que va per fer ratafia, allà van per fer quadres.
1: Maquíssim.
2: La primavera.
1: Maquíssim. I res, és fort com quan saps... algú que és el contrari del que havies cregut sempre i ho veus amb uns altres ulls, no? És tipus, no sé, els dibuixos aquells de, que dius, veus una cara o veus una guineu?
2: Ai, sí.
1: Pues em recorda una mica això.
2: Bueno, deixeu en comentaris alguna d'aquestes tres obres, si creieu que representaven això, si vosaltres veieu la cara o la guineu d'aquestes
1: obres. Zorra, zorra, zorra! I ja està. Molt bé, endavant.
2: Doncs això, deixeu-nos aquests comentaris i nosaltres ens acomiadem aquí del programa i tornem la setmana vinent amb més safrejos, cotilleos i ara ja en parlarem de...
1: Sorpresa.
2: Adeu.
0: Pecat Original, amb Marianna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el Fan Part de Le Grand Départ del Tour, al passeig Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat, una dada històrica que coincideix, amb, això sí, amb l'inici de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
2: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat les maniobres de reanimació, no se li ha pogut salvar la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí uns operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Són un grup de 12 serenos que s'estan formant aquesta setmana per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Aquest any serà el cinquè estiu que surten al carrer amb l'objectiu de vetllar per la convivència i el civisme a partir de les 7 del vespre i fins a la matinada, concretament fins a les 2:20. Els equips de serenos que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals treballaran fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per Festa Major, per les Santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.
4: Escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa 10, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: teva veu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
3: Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
4: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
3: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, el responsable del sector del sindicat UGT.
6: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
7: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional, hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
3: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i els cita a declarar el 16 de juliol.
1: En cultura arrenca aquest vespre el Vida Festival la Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu com a caps de cartell.
3: El tret de sortida el donarà el concert del petit de Carl Eril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
8: Des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'escena internacional i fer sobretot sentir molt especial aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un noir dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
9: Ara mateix s'està fent la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França des de davant de la Sagrada Família. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel, tres dels favorits, ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa aquest dissabte.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures una altra vegada han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I sobretot, un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compte amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà

0: recordar, baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana, i a la resta del país una nit també força xafogosa, per bé que l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, bones notícies. Ja s'ha obert totalment la P7 a la Pobla de Montornès i hi ha hagut un accident molt greu aquest matí i ha provocat moltes retencions. I Gelida, que també tenia moltes retencions, també obert en sentit Girona, però encara hi ha 8 quilòmetres de lentitud en aquest sentit, cap al nord, i en sentit sud un parell de quilòmetres. En aquests moments també aturades a la P7 a la zona de Barberà, un lloc habitual, com el seu lateral, la B30. També encara aturades a la C33 i la C58 per accedir a Trinitat des del Vallès. I en el cas de les rondes, amb molt moviment, especialment en el cas de la ronda de dalt en sentit Trinitat. A alguns punts de lentitud a la part sud, ha estat un dia molt intens amb incendis, accidents, amb el comença amb la presentació ara mateix del tour de la zona de Sagrada Família. Per tant, us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia en cap moment i us mantingueu informats. Molt bon dia.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
4: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total, pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i de retruc els casos de presumpta corrupció del PSOE.
1: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i ella s'ha erigit com a alternativa de govern. Mont Carvajal.
5: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
6: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat a assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
7: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
5: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
8: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes, no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí, avui es votarà i resistiran, però no governaran.
5: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
5: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
1: Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Minguell.
11: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els Comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al

0: del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
1: I a Andalusia, d'aquí uns minuts, s'espera finalment la investidura de Juanma Moreno com a nou president de la Junta d'Andalusia.
2: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
4: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
5: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
4: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
4: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: I encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino.
7: El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
8: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
7: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Més titulars de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
2: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los a la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez.
1: En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
2: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
1: I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
2: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida Ràdio, Quim Gasó.
9: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
10: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
9: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
1: Més en successos, a banda de l'accident de Montornès amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
2: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió ha sortit il·lès.
1: També un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni, al Pallars Jussà.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 12:55 hores alertant d'un banyista que l'han tret de l'aigua inconscient. Es tracta d'una zona d'esbarjo prop del poble d'Aramunt, però no compta amb el servei de vigilància. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips d'emergències, no s'ha pogut salvar la vida de l'home.
1: I en l'àmbit més social, la Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant a Catalunya. Tem que la nova llei aprovada fa 15 dies quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé.
11: Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
12: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
11: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: En clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
2: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
1: I titular també destacat de la tarda, el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
2: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
1: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31.
2: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament i transport públic i accessos als serveis essencials.
1: Tarragona, Ràdio Tere Ortega.
13: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les tres zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Ajuntament, Sònia Ors.
14: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
13: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
1: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la Xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Evitables titulat Volta Ciclista.
2: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
1: En cultura, aquest vespre engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
2: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processió metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 11:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: Aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Pere Albo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director Dani Poveda ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
15: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'escena internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
1: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
16: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
17: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
16: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
18: La parte digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
16: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Ja ha començat el gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 de la tarda s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure des de les 6 de la tarda en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquesta és la primera gran oportunitat de poder veure els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 700 de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
3: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
4: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i hi ha moltes ganes.
2: I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracienca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions. Continuar a Can Dragó amb 500.000 de pèrdues econòmiques per l'Europa o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. La consulta es farà durant la setmana vinent. De moment, el Sant Andreu assegura no haver rebut cap proposta per cedir al seu estadi i considera que les relacions amb els escapulats són excel·lents. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al nou Sardenya.
5: A títol personal jo em sento enganyat. Nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
2: I un darrer punt en bàsquet, Lali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat al Parlament i ha donat llum verd aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups. Jordi Fortià.
2: Es posa fi així al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Però des de Junts, Antoni Castellà ha carregat contra els comptes.
3: Agrair el vot favorable als grups que han donat, la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
4: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes, no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
2: Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Paco Ramos és el secretari de Treball i Òscar Riu, responsable del sector del sindicat UGT.
5: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida.
6: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional, hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
2: El jutge els atribueix els delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia en relació a unes suposades peticions que els va fer l'exmilitant socialista Leire Díez i els cita a declarar el 16 de juliol.
0: En cultura, arrenca aquest vespre el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fitxú com a caps de cartell.
2: El tret de sortida el donarà el concert del petit Calaril. El director del Vida, Dani Pobeda, explica quin és l'esperit del festival.
7: Des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
0: I en esport, Joel Gomis, Barcelona ja respira tour per totes bandes.
8: Ara mateix està fent la presentació dels equips del Gran Depart del Tour de França just davant de la Sagrada Família. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel ja roden per la capital catalana, des d'on iniciaran la prova francesa el pròxim dissabte.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada completament d'estiu, la que ens està arribant aquest dijous. I és que les temperatures una altra vegada han estat rigorosament altes, sobretot a les comarques de Tarragona. Fa poca estona hi havia màximes de 35, 36, 37 graus. I sobretot un ambient completament eixut, una atmosfera molt neta, molt transparent, humitats molt i molt baixes, i també amb aquest vent que no deixa de bufar, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè aquesta tramuntana en alguns moments arriba a passar dels 60-70 km per hora amb vents francament ressecs. Per tant, compta amb el risc d'incendi. Pel que fa a aquesta propera nit, una altra vegada les temperatures allà a l'Empordà baixaran poc dels 24 o 25 graus, però amb tramuntana. I a la resta del país, una nit també força xafogosa, per bé que l'interior encara es descansarà bé. Pel que fa al divendres, molt pocs núvols i una temperatura, la màxima, com la d'avui, o fins i tot encara una mica més alta. N'estem pendents a la xarxa?
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs ha millorat la situació viària, ja que en aquests moments està totalment normalitzada la P7 a la Pobla de Montornès, i en el cas de Gelida ja s'ha obert i retirat els vehicles accidentats, i només queden 4 quilòmetres en sentit Girona i un parell en sentit Tarragona. Pel que fa a aquesta mateixa P7, un parell de quilòmetres a la Rara en sentit Tarragona i a Cerdanyola en sentit Girona per una avaria d'un vehicle, i en el cas de la B30 aturades a Cerdanyola. Pel que fa a la C33 i la C58, la situació millora, però encara hi ha un parell de quilòmetres, dos i mig més o menys, i ara mateix ens comunica, per exemple, l'incendi de vegetació en la carretera local de Peralada, totalment tallada la via. Rondes amb molta mobilitat i, per tant, us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa aconsegueix aprovar els primers pressupostos del seu mandat. El Parlament hi ha donat llum verda aquest dijous amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i l'oposició de la resta de grups.
4: Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari. En total pugen 50.000 milions d'euros i suposaran un valor d'oxigen per afrontar la segona part del mandat d'un executiu que afronta ara mateix crisis enquistades com la d'educació i, de retruc, els casos de presumpta corrupció del PSOE.
0: El president s'ha compromès a executar cadascun dels gairebé 50.000 milions d'euros i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los. Junts, però, ha carregat contra els comptes i Illa s'ha erigit com l'alternativa de govern. Mont Carvajal.
5: Els primers pressupostos de la legislatura s'han aprovat en el seu equador i a final del curs polític. Els vots del PSC, Esquerra i els Comuns ho han fet possible. El president Salvador Illa ha dit que utilitzarà cada euro dels 50.000 milions i ha allargat la mà a l'oposició per desplegar-los.
6: Agraïa el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
5: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa i ha lloat el consens aconseguit.
7: És una bona notícia perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant.
5: Tota l'oposició hi ha votat en contra, denunciant falta de projecte i massa pressió fiscal. Junts ha afegit que ignoren el dèficit fiscal. El diputat Antoni Castellà ha acusat el govern d'arrogància.
8: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat. Sí, avui es votarà i resistiran, però no governaran.
5: Esquerra Republicana i els Comuns han justificat el suport argumentant que l'han millorat molt i han assegurat que vigilaran que s'executi. Escoltem Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: A partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
5: El govern ha defensat el nou model de finançament que s'ha d'aprovar a Madrid perquè aportaria més diners a Catalunya i ha demanat a Junts que hi voti a favor quan arribi al Congrés de Diputats.
0: Gràcies, Mon. Ho dèiem ara, són prop de 50.000 milions d'euros que quedaran repartits de la següent manera. Esther Vinguell.
11: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra i els comuns. El Departament de Salut és el que s'endú més diners, 14.000 milions d'euros, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, que arriben als 4.200. Els comptes preveuen inversions de 4.100 milions d'euros que es destinaran principalment a infraestructures ferroviàries i transport públic, també obres de millora i ampliació dels hospitals i els centres educatius. El pressupost augmenten 9.126 milions respecte al del 2023. Més de 3 anys després, el Parlament ha tornat a donar llum verda a uns comptes que formalment són per aquest any, però que tot apunta que podrien ser per la resta de mandat.
0: I a Andalusia, Juanma Moreno és ja el nou president de la Junta. Ha estat investit per 68 vots a favor i 41 en contra.
4: PP i Vox han tancat l'acord aquesta tarda amb un pacte de programa amb un centenar de mesures que inclourien la prioritat nacional que reclamaven els de Santiago Abascal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès.
12: Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Titular també de la jornada, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: En la plana social, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: 9 persones continuen ingressades, 3 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova de Lleida, arran de l'accident d'ahir de l'autocar que es va estavellar contra la façana de la Diputació. La principal hipòtesi ara mateix és que la conductora hauria accelerat en comptes de frenar després de topar amb una branca d'un arbre. UAU Lleida, Ràdio Quim Gasó.
15: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El pa en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, elogiant la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident, afirmant que va ser una demostració de cooperació entre serveis públics i de solidaritat entre la ciutadania.
16: Malgrat tot, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
15: La Rosa ha reafirmat que ha estat l'accident més greu que ha patit la ciutat de Lleida pel seu abast, tot i que ha celebrat que no s'hagin hagut de lamentar pèrdues de vides. Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
0: Més en successos, a banda de l'accident de Montornès amb diversos ferits, una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví.

0: que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
1: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Aquesta tarda s'estan presentant els 23 equips al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Una cita de la que ens donarà tots els detalls el nostre company d'esports. Mentrestant, però, l'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn han quedat tallats amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des del divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: I la segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31.
1: La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials.
0: Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
3: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de la Ajuntament, Sònia Ors.
4: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
3: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: I coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
1: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses en format més breu. El cicle cultural Les Fresques de Torelló acull avui dijous la preestrena del nou espectacle de la companyia Trasladors, abans de la seva estrena oficial a Fira Tàrrega. Ràdio Ona, Maria Feitunó.
5: L'espectacle es podrà veure a les 8 del vespre als Jardins de Can Parrella en la segona edició del cicle cultural d'estiu impulsat per l'Ajuntament de Torelló. Securitas Servis és el nom de l'espectacle que la companyia Trasladors preestrenarà abans d'anar a Fira Tàrrega. Ho explica Eli Corrius, tècnica de cultura.
6: La companyia Trasladors estrena a Tàrrega, Fira Tàrrega, com que tenen relació amb Torelló, perquè han fet altres propostes i vam demanar-los i nosaltres quins espectacles nous tenien, perquè els anàvem seguint i veiem que presentaven propostes i venen aquí a Torelló a fer les preestrenes.
5: La proposta combina circ contemporani, teatre físic, humor i sàtira política a través de la història de dos agents de seguretat que esperen l'arribada d'un misteriós personatge.
0: I el Festival Pau Paterres de Tàrrega reunirà els dies 9, 10 i 11 de juliol algunes de les formacions més consolidades del panorama actual de la música en català, combinades amb propostes emergents i activitats familiars. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
7: El cartell d'aquesta nova edició està format per una quinzena de bandes d'estils i gèneres de tota mena, reafirmant el Pau Paterres com un punt de trobada eclèctic i intergeneracional. Des de la direcció del Pau Paterres, Eva Balcells ha destacat que el Pau Paterres torna amb més força que mai després de la forçada suspensió de l'edició anterior per la pluja.
8: Després del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims. Han entrat persones noves, joves, amb ganes. Hem decidit reduir un dia per poder oferir al públic un

0: cartell a l'alçada.
1: Des del grup Els Beta, per a públic familiar, fins a noms coneguts per grans i petits, com Sopa de Cabra, celebrant els seus 40 anys, o La Pegatina, que farà l'únic concert a les Terres de Lleida de la seva nova gira.

0: També en cultura, avui engega Vilanova i la Geltrú, aquest vespre, la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
1: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la remissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I aquest espectacle aplegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Pere Albo i el Comboi, Tarta Relena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
1: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
2: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: I una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro.
3: Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
4: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
3: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
5: La parte digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
3: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
7: Bona tarda, Lali. Recta final del gran acte previ al gran départ del Tour de França. Des de 6:45 s'estan presentant els 23 equips i 184 ciclistes participants. Una presentació que es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Aquesta ha estat la primera gran oportunitat de poder veure i escoltar els grans tòtems del ciclisme mundial com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. L'altre principal focus del dia és el Mundial de Futbol. A les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 16ens de final, en una eliminatòria on el combinat estatal és clar favorit. El seleccionador Luis de la Fuente és optimista sobre les opcions de l'equip en el Mundial.
8: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
7: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol ha anunciat Àlex Calatrava com a nou futbolista blanquiblau. Prové del Castelló i signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní es mostra feliç per aquesta oportunitat.
9: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
7: I l'Europa ja sap que la temporada vinent no podrà competir al Nou Sardenya. Per aquest motiu, la directiva gracianca preguntarà a l'afició si vol renunciar a la primera federació i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó, amb mig milió de pèrdues econòmiques per l'Europa, o bé jugar al Narcís Sala, que permetria mantenir el nombre d'abonats. El vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell, no entén per què l'Ajuntament trigarà més d'un any i mig en posar la gespa natural al Nou Sardenya.
10: A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que volem, el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
7: I en hoquei sobre patins, el Barça i Ferran Font han arribat a un acord per trencar el vincle que els unia fins l'any 2027. D'altra banda, el noi a Freixenet ha presentat Guillem Llorenç, jugador que prové de l'Igualada, amb qui ha guanyat l'hoquei Lliga. El jugador ja ha fet les seves primeres declaracions com a cabista.
11: Penso que l'equip que hi ha és molt bo i res, amb moltes ganes ja de començar a treballar.
7: I un darrer apunt en bàsquet, l'Ali, perquè la penya ha anunciat l'adeu de Guillem Vives, que ha fitxat pel Casademont Saragossa, i el Barça també s'ha acomiadat de dos jugadors més, de Yusuf Afol i Nicola Provitola.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
12: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
3: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
2: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la CONFAP, demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Tem que la nova llei, aprovada tot just fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos de locals i ni de casos. És més que, a més, han denunciat poblacions reticents com l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la CONFAP.
4: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
2: Més temes. Després de l'acord aconseguit entre PP i Vox, el candidat popular Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia amb 68 vots a favor i 41 en contra a la segona votació. Minuts abans, les dues formacions havien convocat els mitjans per preparar, per explicar, volem dir, el pacte que inclou una conselleria de rang de vicepresidència pel portaveu de Vox, Manuel Gavira. A més, inclou 150 punts que els de Bascal portaran en pràctica a l'ostentar aquesta vicepresidència. La febre del Tour, que s'ha encetat aquesta tarda a Barcelona amb la presentació dels 23 equips, s'estén com una taca d'oli, i el sector del lloguer de caravanes i autocaravanes ha registrat un augment de reserves del 7% aquests dies. El gremi explica que el creixement ve arran de l'afluència de visitants que genera aquesta cursa francesa amb tres etapes del 4 al 6 de juliol i a la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils. Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a la P7 a Castellví de Rosanes. Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor.
5: Us donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11 o des de iVoox a l'hora que us convingui aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
6: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
7: Jutgessa.
6: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
7: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
6: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
7: No, en el meu cas jo no ho soc. El meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
6: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
7: No tots som de la mateixa branca.
6: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans, bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
7: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
6: branca.
7: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
6: I com es deia el mas?
7: És Can Leio.
6: Can Leio.
7: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o diferents massos que podien pagar mossos.
6: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
7: En el cas de la nostra família, va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que... Bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
6: I va anar a Barcelona.
7: Va anar a Barcelona.
6: Què feia? De què va treballar? Allà?
7: Doncs va començar, en aquells moments era venenoli, allò que es deia venenoli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia a oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
6: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
7: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
6: Tu vas néixer el 1960.
7: Sí.
6: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que... El naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
7: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
6: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
7: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
6: Amb aduanes?
7: A consignataris.
6: A consignataris.
7: De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors en allà doncs, vaig treballar tota la meva vida.
6: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
7: No.
6: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
7: Jo no.
6: O
7: sigui... jo no, les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar bueno, a treballar i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
6: Però aquí ja no venies per estudiar.
7: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
6: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
7: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era a la plaça Sant Jaume, uh-huh. I eren una escola de monges, i després d'allà doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola, una escola del carrer Portaferrissa.
6: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
7: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors, és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
6: Sí.
7: O sigui que no...
6: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
7: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
6: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament... Al port.
7: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era al segon de batxillerat, no me'n recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al Port de Barcelona. I treballava i estudiava.
6: I com vas anar per allà?
7: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me'n recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al Port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
6: Sí, sí, una feina d'administrativa.
7: 42 anys.
6: En què consistia la feina?
7: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrriers, que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on t'estigui. Quan dic carrer, és sí, l'explanada.
6: Sí.
7: Eh?
6: És una via, vaja.
7: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
6: sí, hagin de moure els menys possibles.
7: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt, bueno, a mi m'ha agradat molt.
6: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
7: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el Port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
6: I tots els que figuren i no peguen cop.
7: De Madrid, sí. Perquè era un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, en mecanització... En quant a tot.
6: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
7: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
6: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... O les dues coses?
7: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi quan hi havia crisi aquí i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca, sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
6: Pels que no hi estem en el port,
7: sí.
6: La sensació que es té és que és un ambient molt dur,
7: sí.
6: Amb vagues potents,
7: sí.
6: Amb gent que... baralles bastant constants.
7: Sí.
6: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
7: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
6: sí.
7: Poses, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia. Si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
6: Perdona, jo això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
7: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària doncs, seria un gruista i tots els altres que potser... Doncs, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro, poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això, jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobrava molts diners, i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada, amb poca... No vull dir cultura, però amb poca... No sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren... Estic parlant de fa molts anys, eh? Uh-huh. Un estibador doncs, podia tenir 3 famílies. I a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per el que havien treballat aquell dia, doncs potser et feien fer 3 sobres per 3 famílies diferents. O sigui, era un món...
6: Perdona, quan dius 3 famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a 3 famílies.
7: Una persona tenia 3 famílies. Pues 3 senyores i 3 fills... Oi, 3 fills. 3 senyores i fills amb cada senyora.
6: Fills amb cada una. I això era habitual?
7: Hi era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
6: bueno,
7: eh?
6: Sí, sí.
7: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
6: Bueno, però ja és la història, no és prehistòria, això.
7: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones amb... Bueno, persones competents, amb estudis i amb... Però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
6: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
7: Eren un sindicat molt bèstia perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar... Com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida...
6: Era impossible.
7: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i bueno, no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt... molt unificats, o són molt... una pinya molt grossa.
6: I la relació d'aquesta gent més manual... amb els d'oficines i amb els...
7: No,
6: era mínima.
7: Era... I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
6: Estrangers, la majoria?
7: Estrangers?
6: Sí, o sí. No, eren...
7: No, estrangers no, tots d'aquí.
6: Eren locals.
7: De la Barceloneta gairebé tots.
6: Sí, o sigui, eren... Però, clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
7: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
6: No, és allò que...
7: A més de pares a fills, llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull dir, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors, No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot està mecanitzat, fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
6: I et jubiles?
7: Bueno, vaig passar tots els anys en allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena soc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
6: Sí, sí, els anuncis.
7: Els anuncis, tots sí. Els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut. I vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud, perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
6: Sí, això no hi és.
7: I van passant els dies i no hi ha manera, i ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar, a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir, ha de passar pel ple de l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament em va donar confiança, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, uh-huh. Era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
6: I el Vinyals?
7: Va ser l'anterior a la Gemma.
6: Ostres, sí que fa temps que...
7: Sí. Sí, perquè jo sí, realment sí. Ja fa 6 anys que sóc la... Bueno, 6 no, 8 o 9. Però com a principi,
6: el seu substituta era voluntària i sense cobrar.
7: Totalment, era totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh? Sí, que tampoc no...
6: Aleshores no corresponen amb el sou.
7: No, és totalment voluntariat. Però bueno, és molt satisfactori.
6: Vas tenir de fer algun curset, algú de fonaments de dret o algú?
7: En aquell moment no era necessari, perquè... tan sols s'havia de... Era molta signatura de registre civil, o sigui, era signatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no... Tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
6: Sí, els casaments s'han acabat.
7: Sí, ara... Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
6: Sí, va haver-hi unes oposicions.
7: Bueno, una convocatòria.
6: Una convocatòria.
7: És una convocatòria. I llavors el mateix, els mateixos passos, passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
6: I això va ser molt recent, el 2025.
7: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. O sigui, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
6: Sí, sí.
7: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
6: I què va canviar?
7: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
6: sí, sí,
7: posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. És a dir, bueno, el legislador no és una persona.
6: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
7: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que, bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
6: Però en canvi heu guanyat altres competències.
7: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
6: Oficina judicial
7: al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
6: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
7: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorga unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
6: i un resultat incert.
7: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per ambdues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta, o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
6: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
7: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges, que la paraula som l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
6: sí, sí, però no,
7: però
6: té,
7: no té una formació, no té una formació amb aquesta, sí, matèria. Sí, sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
6: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes?
7: Videoconferències vol dir que si a tu t'envien Tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de Pau o oficina judicial del municipi,

0: Cardedeu. Són les 9.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida a tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, aproximadament davant d'unes 50.000 persones. Han desfilat 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara queden 21 etapes, que són un total de 3.321 quilòmetres per arribar diumenge 26 de juliol a París. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Paco Ramos és secretari de Treball.
4: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
3: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar la contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros per contractar empreses i treballadors, uns 40.000 beneficiaris el 2024. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
5: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que milloren les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
3: I l'Ajuntament de Tarragona ha presentat l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar l'espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible amb mirador. La iniciativa compta amb un pressupost de 515.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Darrer punt, ara a les 9, la selecció espanyola juga contra Àustria als 16 de final a l'eliminatòria del Mundial. És clarament el favorit. Estarem atents a veure què passa.

0: català.
1: Com esteu? Nosaltres tornem a ser aquí una setmana més amb el Sona en Català. I avui portem moltes novetats i les propostes musicals que vam presentar als diversos festivals. Si voleu escoltar els Amics de les Arts, Pèl de Gall, la Júlia Pasqual, entre molts d'altres, quedeu-vos aquí, que escoltareu totes les novetats de la setmana. I si no sabeu a quins festivals podeu anar aquest mes de juny, en farem un repàs. Com va?
2: Hola, bona tarda, o bon dia, o bon...
1: Bueno, ara ja, com que allarga tant el dia,
2: sí, exacte,
1: ja costa dir bona nit.
2: Exacte, bueno, perquè encara no és de nit, però bueno, tampoc sabem a quina hora escolta això la gent.
1: Tampoc ho sabem. Bon dia serveix per tot.
2: Exacte, bon dia tot
1: bon
2: el dia.
1: Bon dia...
2: Què, aquest cap de setmana concerts aquí a la Garriga, eh? Ja pots venir a apuntar-te a l'agenda i venir divendres a uns concerts i dissabte a un altre.
1: Estan dient per venir divendres a uns.
2: Veus que bé, el Joan Garriga, el Joan Garriga i el Belda.
1: Sopar i concert, estan dient ara.
2: Molt bé, perfecte.
1: Però això estan escrivint ara per WhatsApp i no...
2: I dissabte a la Ludwig.
1: Ai, és veritat que jo volia venir també en aquest.
2: Ai, que t'hauràs de quedar dormint.
1: Dins el cotxe.
2: Exacte.
1: O aquí a la ràdio.
2: Exacte, mira, aquí hi ha sofà, és tu mateixa.
1: Ja està, aquest sofà d'aquí puc passar...
2: Cap problema, jo et deixo les claus.
1: Estupendo, doncs ja tindrem aquí lloc per dormir i tot de concerts per aquest cap de setmana.
2: Exacte.
1: Doncs va, comencem el Sona en Català d'avui i ho fem amb una cançó dels Amics de les Arts.
2: Bueno, que han tret un tema nou.
1: Han tret un tema nou i han fet molta promoció per xarxes. D'això en saben molt. La veritat és que abans de treure alguna cosa tenen tot sempre superestudiat i van penjant. I finalment, dijous vam poder escoltar la nova cançó que es diu Segurament t'estimo.

Doncs aquest era el tema, segurament t'estimo, i els amics de les arts a Instagram escrivien. Diu, amics, després de 3 anys sense publicar coses inèdites, demà en sortirà una de nova. Diu, es diu, segurament t'estimo, i és la cançó que ni nosaltres esperàvem, una de les moltes de les que estem treballant, una de les que no estava a cap travessa per la primera, diu, a ser publicada, però que un dia va fer un clic inesperat, diu, que ens va fer empènyer a prioritzar-la, gravar-la, cantar-la i fer-ne un videoclip. Diu, sí, sí, un retorn així mereix una peça audiovisual a l'alçada i una mica seguint les idees dels inicis. El clip l'hem escrit, dirigit i muntat nosaltres mateixos. Total, diu que no es farem esperar gaire, de fet ja vam escoltar doncs, dijous, i que han volgut llançar centenars d'històries durant aquestes 5 prèvies i que van fer-ho fàcil, doncs això, que es podia escoltar tant a totes les plataformes com a YouTube aquesta nova cançó. Per tant, si la voleu tornar a escoltar, ho podeu fer a les xarxes socials. I ara seguim amb més coses, en aquest cas del Julen, que deien, diu, amb aquesta cançó, Julen aixeca una enorme bandera vermella per onejar-la com a símbol de revolta. Red Flags és tota una declaració d'intencions, un alegre himne pop que acaba transformant en una marxa èpica al més pur estil dels Miserables. Diu, contra les persones tòxiques que carreguen les relacions de verí, un estàndard a les ruptures inevitables. Diu, una proposta divertida i atrevida, carregada d'ironies i d'agulles afilades, i amb una sorprenent producció musical d'Arnau Figueres, carregada de força. No,

novetats, en aquest cas de Pèl de Gall. Diu, nou single, no m'importa una merda jazzy disponible. Em diu, és el nou single de Pèl de Gall, una cançó amb un to desenfadat irònic que combina dependència i alliberació emocional dins d'una relació que oscil·la constantment entre l'atracció i el rebuig. Una situació que ens porta a aquell punt on ja no tenim res a perdre, on ens alliberen de l'angoixa que provoca aquest estira i arronsa sentimental, diu, on finalment prevaleix l'amor propi i les ganes de seguir endavant. I

0: La música feta en la nostra llengua, el Sona en Català.
1: Novetats és l'Exambusto, que diu: hi ha retrobaments que no només reprenen un camí, sinó que redefineixen tota una història. El 2025, l'Exambusto va protagonitzar un d'aquests moments irrepetibles, una tornada inesperada, gairebé màgica, nascuda de l'atzar i alimentada per una connexió intacta amb el seu públic. El resultat va ser la gira més espectacular i multitudinària de la seva trajectòria, amb escenaris plens a vessar i una resposta emocional que va superar qualsevol previsió. Per immortalitzar aquell any extraordinari, arriba ara Efecte Permanent, una peça imprescindible per als seguidors i per la memòria musical del país. Una edició limitada i numerada amb vinil doble que recull íntegrament el concert celebrat a Sitges l'estiu del 2025, una de les nits més emblemàtiques de la gira. Per tant, si voleu aquest doble vinil, poseu-vos a les xarxes de l'Exambusto i mireu com el podeu aconseguir.

parlem de Remei de Calafresca perquè estrena una nova versió d'Aiguaneu, la insurrecció que ve, la fusió dels dos temes més emblemàtics del seu primer disc. Després de tocar-les en viu durant molts anys i convertides ja en un clàssic del seu repertori, el grup les ha tornat a enregistrar en directe al Teatre de Calerí la Guisona, sota la producció i mescla d'en Joan Pons. I aquest vídeo doncs, el podeu veure a YouTube i també es pot escoltar el single a totes les plataformes. I deien que el vídeo arriba per celebrar la imminent reedició remasteritzada i per una primera vegada en vinil, i que això és del seu disc de debut. I res, si voleu adquirir el vinil, ho podeu fer per pre-order a la web dels dos segells i està previst que es publiqui l'1 de juliol.

sempre entra gol la vall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa. Oblides tot, ens vides les mans, deixem marxar, d'acord? ¿Vale?

0: no deixis per demà el que pots escoltar avui. Sona en català.
1: De ginestar, perquè feien un post a Instagram i ens deien, diu, on ens veurem? Diu, estem feliços i contents d'anunciar-vos els concerts que farem aquest any. Diu, etiqueta les persones amb les que vindràs a veure alguna d'aquestes dates. I la veritat és que han penjat la quantitat de concerts que tenen aquest any i n'hi ha moltíssim. Si voleu veure, podeu anar al seu perfil d'Instagram, però, per exemple, els podreu veure a Olesa de Montserrat, els podreu veure a Valls, a Sant Cugat, a Campllong, també actuaran a Castelló d'Empúries, llocs com Canet de Mar, Sant Celoni, Agramunt, per tant, tot de llocs de tot Catalunya. I si teniu previst allò de dir m'agradaria anar a veure Ginestar aquest estiu, entreu a les seves xarxes i veieu tota la seva agenda. Sí.

més novetats, en aquest cas de la Júlia Pasqual, que deia Explora tots els camins, una cançó que captura aquell moment en què coneix algú i a partir d'aleshores tot et recorda aquella persona. La lletra es connecta amb tot allò que canvia quan una persona desperta un sentiment de bellesa per tot arreu. Un passa, diu, fas olor de rosada del matí, diu, fas més suaus tots els cops. Diu, amb tots els camins, Júlia Pasqual ha comptat amb grans músics, diu, Darío Barroso a la guitarra, Mar Revertet a una guitarra baritona, i res, doncs sabem això, que ha tret aquesta nova cançó que podeu escoltar a totes les plataformes i es diu Tots els camins.

I també està de gira, és la Jules, que deia nova gira, noves cançons i, com sempre, amb molt d'amor. Diu, amb moltíssimes ganes de veure. Us hi deia que, perdoneu, que no havia penjat a tots els concerts que té abans perquè havia estat molt ocupada fent l'àlbum. I si la voleu veure, doncs això ho podreu fer a Bellcaire d'Empordà, ho podreu fer a Mollet de Peralada, a Begur, a Molins de Rei o Montmeló, entre d'altres. Nosaltres ara escoltarem la cançó Tot va tirant.

0: Sona bé, sona proper, sona en català.
1: De Itinera. Diu Itinera, diu el tenent musical de Micropobles, anuncia els 10 seleccionats de la seva convocatòria rural. La iniciativa supera ja les 300 candidatures de talent emergent vinculat al món rural des de la seva primera edició. Diu, hi ha música que neix lluny de les grans escenaris, projectes que neixen entre places de pobles, locals d'assaig i xarxes culturals sovint invisibles, diu, però també formen part del present i el futur musical del país. Amb la voluntat de donar espai i oportunitat a aquest talent emergent, el Festival Itinera i la Fundació La Caixa, diu, han anunciat els 10 artistes seleccionats per la tercera edició de la convocatòria per impulsar el talent musical rural. I ja sabem, doncs, que en aquest cas els artistes que hi actuaran són la Paula Grande, Marta Blon, Andreu Domènech, Elisa Arias, Jenny Knows, Arts Noves Assemble, Manu Fusta, La Clau, Raquel Sala, Àlex Carbonell Trio i Pop Piano Quartet. Per tant, si voleu veure alguns d'aquests concerts o anar, doncs això, en un poble molt petit, escoltar música d'una altra manera, ho podeu fer en el Festival Itinera, i si busqueu a les xarxes socials podreu veure, doncs, cada artista a quin poble de Catalunya aniran a escoltar música. I ara parlem d'un altre festival, en aquest cas molt més gran. Si Estrella Damm va presentar aquests 150 anys amb un gran uns grans concerts, perquè n'hi havia molt, de fet va ser tot un dia de concerts. Ara diuen que arriben els directes a Estrella Damm, diu, un cicle de concerts de grups nacionals a les millors sales de casa nostra, i aleshores diu, perquè els 150 anys no se celebren cada dia, i amb les sales de Catalunya, les sales de concerts amb col·laboració, doncs han penjat un cartell amb els concerts que hi haurà entre setembre i octubre, i actuaran moltíssims, i diuen que encara hi ha més artistes per anunciar. Si realment voleu veure tota la proposta, busqueu-ho a internet, perquè són molts concerts i moltes sales, però podreu escoltar grups com Al·lèrgiques al Pol·len, l'Alfred Garcia, l'Anna Andreu, també hi actuarà Dan Peralbo i el Convoy, Chaqueta de Chandal, entre molts i molts d'altres, que això, estaran a totes les sales de Catalunya actuant.

Festival Afònica. Diu, fem un capbussó, diu, i presentem la programació de la 22a edició del festival que tindrà lloc a Banyoles del 25 al 28 de juny. I deien això, que Kiko Veneno, Lina, Lina en Marco Mezquina, el petit de Calaril, l'Ara Andreu, Filles de Cassandra, Magali Sare amb el cor Buchner Barcelona, també hi actuarà l'Aranà, el cor del teatre, Alosa, el Poni Pissador, en Quim Carandell, entre molts d'altres. Si voleu veure doncs, tot el cartell, ara sí, que ja el tenen publicat. Alguns concerts, les entrades estan esgotades, per exemple, del Quim Carandell es van esgotar res en molt poc temps i podeu consultar tota la programació a la pàgina web de la Fònica.

parlant de festivals que podreu anar aquest mes de juny. En aquest cas, el Festival Via Veu. Diu, us presentem el Via Veu 2026. Diu, dues nits, tres propostes artístiques i moltíssimes emocions centrades al Castellum Fractum i a l'església de Sants Metges. Diu, una programació d'autèntic luxe amb la Gemma Humet, l'Ernest Prana i Té Calaix. Els concerts es faran a Sant Julià de Ramis i seran, en aquest cas, perdó, que em dic que seria el juny, aquests són el juliol, són el 5 de juliol, la Gemma Humet i l'Ernest Pranes, i el 12 de juliol hi actuarà Té Calaix. Si voleu comprar les entrades, ho podeu fer a la pàgina de viaveu.cat.

sí, un festival del mes de juny és el Festival Glass. Diu, ja tenim aquí el tercer cartell, diu, el cartell de la tercera edició del Festival Glass. Diu, una proposta cultural única al territori que dona veu a tant artistes emergents com a d'altres més consolidats. Si voleu anar en aquest festival de cançó d'autor del Baix Gaià, hi podreu escoltar el 12 de juny al Castell, el Caim Riba i la Teresa Noguerón. El 13 de juny al Pou del Glass, a l'Eloi Duran, i el següent dia, el 14 de juny, també el Pou del Glass, a Ella León Gallagher.

festivals també pel juny. En aquest cas, el cartell oficial de Riuviu 2026. Deien que els hi feia molta il·lusió compartir aquestes propostes tan brutals, diu, que hem preparat, diu, per vosaltres. Diu, 3 dies de música, arts escèniques, gastronomia, tallers i propostes a la natura al costat del millor riu del món. Diuen que el 19, 20 i 21 de juny a la platja fluvial del Dover hi podreu escoltar moltíssims grups, com per exemple Saxeni, Joan Rovira. També hi haurà, doncs, tallers i tot d'activitats que podreu veure si aneu al perfil d'Instagram de Riuviu.

una mica de repàs de tots els concerts que hi haurà al mes de juny, cap de setmana, per tant, si voleu anar de concert cada cap de setmana, ho podreu fer un lloc diferent de Catalunya. En aquest cas, a Campredor es fa al Mestràlia. Hi ha concerts el divendres 26 de juny d'en Quim Mandado i el Miquel del Roig. El dissabte 27 de juny hi actuarà en Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Germà Negre, Banda Patilla i Pepet i Marieta. I finalment, el diumenge hi haurà Rabassaire i Terrae. Nosaltres ara ens quedem amb la cançó de les mudances de Germà Negre. Si els galls

0: deixis per demà el que pots escoltar avui. Sona en català.
1: I us recomano moltíssim que escolteu Son

una mica més endavant, els que feu vacances a finals de juliol, principis d'agost, podreu anar a Vilalda a escoltar les nits als Pins. El divendres 31 de juliol hi actuarà Somalosa, dissabte 1 d'agost en Masoni, el divendres 7 d'agost en Joan Miquel Oliver i el divendres 14 d'agost Remei de Calafresca. Per tant, tots aquests concerts són a les 10 de la nit als Pins del Metge de Vilalda, i si voleu comprar entrades ho podeu fer a la seva pàgina web.

fa bastant que us vam parlar de l'Empordà Music Fest, que ja havia presentat el seu cartell, en aquest cas, pels dies divendres 24 de juliol i dissabte 25. I és que en aquests dies divendres hi actuarà la Gossa Sorda, en Joan Dausà, la Pegatina, els Tiets, la Greta, Nena de Conte i Sergi Carbonell. I el dissabte podreu escoltar el Nil Moliner, la Fumiga, Figaflaues, els Pets, Buos i Ginestat. I aquí hi ha un gran cartell, un gran festival que es fa a la Bisbal de l'Empordà amb dos dies amb moltíssims concerts, i ara han presentat el que és l'Empordà Music Festival XS, que diuen doncs que el 19 i 21 de juny el talent emergent puja a l'escenari, diu, vine a gaudir de dos dies de música en directe amb ritmes per a tots els gustos, diu, cant coral, rock, pop i molt més, diu, no t'ho perdis. I si voleu anar, són això, dos dies, divendres 19 de juny hi actuarà l'Aina Reig, Llini, Lecoq i Aurea Franch, i el diumenge hi actuarà Miquel Abres, diu, Yes The Music, Idilia i Elga. Thank you.

un repàs als concerts que podreu gaudir aquesta setmana. Si voleu escoltar Amazoni, ho podreu fer aquest dijous a les 8 del vespre al Teatre, al Terrat Fundació Carulla de Barcelona. Aquest cas és un dels concerts previs que es faran del Microclima, que es fa al mes d'agost, i podreu escoltar això en Amazoni. Anem als concerts per divendres, i és que la Maria Jaume actuarà al Pla de l'Estany, concretament a Cornellà del Terri, a les 8 del vespre dins el Festival Recòndit. I aquest cap de setmana és el torn del Festivalot. En aquest cas, els Catarres actuaran a 11:45 del matí i a 12:45 del migdia a l'Auditori de Girona. També hi haurà concerts de l'Alfred García a 11:45 i a les 3 del migdia a l'Auditori també. I també el Miqui Núñez també estarà actuant el mateix dissabte, doble concert a 16:45 de la tarda i 17:15 també dia mateix. Dissabte, si voleu escoltar la Venus, ho podreu fer a Sant Adrià del Besòs a 8:15 del vespre. I acabem amb l'últim concert per diumenge, també del Festivalot, i és que podreu escoltar els Tiets a l'Auditori de Girona a 16:45 de la tarda.

0: part dels concerts que hem fet a l'agenda, Edgar, aquest cap de setmana hi ha festa aquí a la Garriga. Què podrem escoltar?
1: Doncs sí, no ho has dit, no ho has dit a, en el...
0: No he dit anar a l'agenda, però ara farem un especial.
1: Exacte, i no res, bàsicament que aquest cap de setmana, el divendres, podreu veure aquí a la Garriga el Carles Belda amb el Joan Garriga, i el dissabte la Ludwig Band a un altre espai, són espais diferents, però com que la Garriga és petita ho trobarem ràpid.
0: Però més una cosa és divendres, l'altre dissabte, o sigui, plans per tots els dies.
1: Sí, exacte, cada dia una cosa.
0: I així llocs diferents.
1: Exacte, que s'ho passaran molt bé. Mira, a les 8 del vespre és el Carles Belda i el Joan Garriga, i em sembla que
0: la Ludwig era més tard.
1: La Ludwig era una mica més tard, és després del sopar de... que fan de Corpus, el capellà a les 10, així em sembla que és.
0: Estupendo. Doncs dos concerts, dues propostes diferents.
1: Exacte.
0: I això, que tota la gent vingui al Corpus a
1: la
0: escoltar.
1: Garriga. Exacte. I res, jo us deixo una cançó de la Ludwig i ja està, i bon cap de setmana.
0: Perfecte, doncs res. Nosaltres tornarem la setmana que ve i ho farem amb molta més música feta en català. Que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: de 10. Són les 10.
1: Nurac.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia a Catalunya i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
4: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: De les 9 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús que va tenir lloc ahir a la Rambla Ferran de la ciutat, 3 continuen ingressades a la unitat de cures intensives, 2 d'elles crítiques i una estable dintre de la gravetat. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un conductor veterà en funcions d'assistent. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. I la façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí plena de gom a gom amb unes 50.000 persones. Han desfilat els 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour de França. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara els queden 21 etapes, que en total són 3.321 quilòmetres per arribar el diumenge 26 de juliol a París. El Festival Pau Pa Terres de Tàrrega ho té tot a punt per celebrar la 28a edició, que reunirà una quinzena de propostes musicals del 9 al 11 de juliol. Serà una edició d'aniversari, han explicat els organitzadors, ja que passaran sota Sopa de Cabra, que celebra 40 anys, els Amics de les Arts, que festegen els 20, o la banda Tangerina La Follia, que hi commemorarà el seu 5è aniversari. I des de les 9 de la nit, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 700 de final del Mundial de Futbol. Al descans, l'equip espanyol guanya per 1-0. És tot. Molt bona nit i fins demà.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del

0: un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Glòria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest és un altre dels temes d'aquella llarga durada.
1: Rock and Clàssics.
0: Vaig calent als Pets.

Avui repassant la discografia dels Pets i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia.

un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarga durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que... com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

els pets. Digue'm que m'estimes. Encara que sigui mentida. Bon dia, festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests... Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels Pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps.

el rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest, Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també amb temes festius com aquest, És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adeu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.

0: les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.